0: Divendres. Ja està. S'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

la R, si la família. N'hi ha confusió. S'ha gimnat aquesta vida, jo sóc el dita, ronco i la mot. El

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri.
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro i al mateix temps

propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

i Cat Weekend.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

2, 3, come on, girl.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplement estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat, i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
3: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
2: Jordi?
3: Sí.
2: Hola.
3: Sí. Tenim, I... sembla que tinc un problema de comunicació.
2: I què fas? I
3: que... Espera't. Tu, sí.
2: Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos. Almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
2: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
2: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, evidentment, els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
2: Déu-n'hi-do, home,
3: és que
2: fa...
3: hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
2: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment,
3: sí.
2: Ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: És que el 59, d'això fa molts anys, anys. Això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
2: tot...
3: ja.
2: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí.
2: Total.
3: Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que vam fer. És enviar
2: què és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
2: Això el 59, eh?
3: S'hi
2: van disparar un petardo per sí. Veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
2: Clar, havia sigut una cosa molt vetusta, no?
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
2: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar en el fons la fotografia digital.
3: Sí,
2: perquè, el cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas, amb megas.
2: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, no eren no era un Windows.
2: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí,
3: exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
2: Sense fotografiaven... persones, Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar. I això era molt important per saber si portem persones allà que no sigui un terreny abrupte, amb penyes segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar allà, no?
2: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
2: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
2: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
2: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no?, la que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
2: ni sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
2: No sé.
3: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
2: Ho tens a tocar
3: i et diguin, tu no baixaràs.
2: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
2: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
2: Sí.
3: N'hi van haver 10.
2: Perquè recordem que, de fet, ells, quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si és el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, eren pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara escombraré molt cap a casa.
2: A veure.
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
2: Ah, mira, veus?
3: Sí.
2: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg. Això perquè ho sàpigues.
2: Ah, mira, veus? saps mai, ah, sí, va, algun sí, sí, dia.
3: Sí. Eh? Oh, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
2: I vas fent la piqueta i anar sí, fent, sí, sí. Sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió,
2: sí.
3: Aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portaven, portava 21 quilos i mig de mostres. Són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui, en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
2: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
2: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'hi ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no? També?
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I Harrison
2: o sigui que
3: Smith
2: sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, sí. A part d'astronautes sí. Que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11,
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra. D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
2: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
2: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 sí, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no? Que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
2: Ai, quasi bé,
3: I era... No, però ja era això, era el que volien
2: fer. Era la idea.
3: Era la idea. Ells volien veure si, amb la següent missió, podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
2: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
2: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn, Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
2: Sí.
3: És a dir, són coses que es veien, que
2: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que... pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
2: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
3: Imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
2: A més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I és clar, L'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
2: Sí, sí.
3: Clar, la ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
2: No, no, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot cas.
3: I els hi convenia,
2: Eren els primers, que... Sí, sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, ja sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies a Ridley Scott, per tant...
2: Sí, sí, sí, és veritat.
3: Jo, que a favor dels biòlegs, et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
2: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà?
4: Sí.
2: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
2: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
4: L'important és embrutar coses.
2: Sí, sí, sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
2: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta, els científics, no?
4: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
2: Apassionant.
4: Sí, sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però passarà. Podem
3: parlar. El dia que les rebis, veuràs.
2: Clar,
4: m'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
2: Ah, però que massa gros, què vol dir massa gros?
4: Massa gros, molt gros, molt.
2: Molt gros, una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
4: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
2: Ah, ep. Que és una... Perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
3: La 17, sí, ja no sabré. No
2: la 17 o la 18, eh? Més,
3: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
4: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
2: Ah, aquí hi havia consens.
4: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien la evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
2: Val.
4: Tot això...
3: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
4: Sí, sí, sí. Sí.
2: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
4: Sí, sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... En el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
2: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
4: Sí.
2: D'aquesta pareidòlia, que van dir però això s'assemblava i tal,
4: sí.
2: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
4: Sí, això anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
2: Ah, ojo!
3: Oh.
2: Mira,
3: sí. Ostres, el van trobar.
4: Sí.
2: El van trobar, i el tio llarg, ho explica, eh?
4: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
2: O sigui, fora de la nau, vols dir que va sortir.
4: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Femení.
4: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
2: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
4: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
3: Sí,
4: això,
3: jo vull mirar.
4: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, a Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
2: Sí, home.
4: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell... Va muntar una mica el xou aquest, van anar a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
2: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs, esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
4: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
2: el que
4: tenia,
2: no
4: tenia
2: ell,
4: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui. Se sospita, suposo que es va acollonir potser i ha deixat
2: que... Va recollir cable, que es diu, no?
4: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
2: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
3: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer i bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
2: Entre altres coses, sí. Entre altres
3: sí,
2: coses, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
2: Sí, home, prou. Sí, sí.
3: Sòlides.
2: Sí, sí.
3: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
2: Sí, ho hem dit al principi, sí, sí.
3: És un... Amb llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
2: Déu-n'hi-do. Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
3: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans van obrir el 2022.
2: Ah, hosti, imagina't, molt recent.
3: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
2: I que tinguin una utilitat concreta. I que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
3: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
2: Ah.
3: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
2: Poc o molt tenen, no?
3: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
2: Ah.
3: Aquests impactes són impossibles a la Terra. No és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
2: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt. I com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
3: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies. De la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
2: Sí, correcte.
3: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
2: Allò per trigonometria,
3: no? Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
2: Ja.
3: Yeah. Com ens deia. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Que sí?
2: Clar.
3: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i veu que s'aixeca...
2: Sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molt de polseguera, sí.
3: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
2: No.
3: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu un tip
2: paràbolic. Això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
3: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
2: Ah, veus?
3: Sí.
2: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
3: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més, et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí a la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
2: Clar.
3: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal. Perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
2: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
3: Sí,
2: clar.
3: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
2: Que no n'hi ha.
3: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I fum.
2: Clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. Correcte.
3: Sí, l'oxigen...
2: Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
3: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
2: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
3: Què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que volen fer. Quan estan plantant la bandera, que els veus allà amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer, A sobre la bandera, que l'aguanta dreta.
2: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
3: Sí, si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
2: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és el que tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre la no arribada a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
4: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
2: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell temps. Moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
4: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
2: Segur.
3: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
4: Doncs bé.
2: De seguida hi ha nervis.
3: Sí, hi ha molts nervis.
4: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal, perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
2: de la gravació
4: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
2: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
4: Sí.
2: Vale.
3: Quan tothom, tot el món els estava escoltant, just en aquell moment.
4: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions, fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu, això, vosaltres.
2: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre, o...?
4: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11, que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real. Per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Gràfic. Eren 45 bobines.
2: Hòstia, estem parlant de l'any 69, eh?
4: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que pateixes per si perds l'USB. Bueno, el que va passar el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
2: El material original, diguem.
4: El material original, gravat en SSTV, d'això.
2: Home, devia estar fet caldo, poter.
4: No el van trobar mai.
2: Ah, hòstia. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
4: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat, i després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que, no ho hem trobat.
2: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
4: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
2: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
4: Sí, però clar.
2: La qüestió és que els 2 minuts... se sap sí o sí que va desaparèixer la comunicació, sí, que hi va haver un blanc, diguem.
4: Sí. En tot cas, el Nafsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident de algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
2: una mica rebuscat, però...
4: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
2: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten, potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
3: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda, i que més a més la pots comprovar des de la Terra.
2: Ah,
3: que és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
2: Com uns miralls.
3: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
2: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca. Sí.
3: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Per tant, van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
2: És com un radar, diguem, però amb llum.
3: Això mateix.
2: Com un sonar, no?
3: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
2: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
3: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus.
2: Clar.
3: És a dir, més clar
2: el Torito Pamplona,
3: no?
2: Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
3: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
2: I barat no ha de ser.
3: No és barat.
2: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular. És el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris, Xavi Gorro. Què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
5: Què tal?
2: Què dius? Com estàs?
5: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No.
2: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
5: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
2: Igual si està prou bé, qui sap.
5: Segurament.
2: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
5: Bueno, avui us porto que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
2: Són coses diferents.
5: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
2: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
5: Sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
2: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
5: Uns van als astres i van al cosmos. No sé què és més general.
2: Però, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
5: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
3: Si l'escrius amb K, encara més.
5: Exacte.
2: També
5: us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... Jo crec que molta gent que va treballar en Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant a la Lluna que treballar amb ell.
2: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i era evidentment era una conya, no una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És no anterior al documental aquest. Jo crec que el documental aquest simplement va donar quasi bé més alt, però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental, sí.
5: Però és que la gent s'ho creu tot.
2: Malament. Clar, però és que està molt
5: no
2: ben fet.
5: No podeu fer bromes.
2: No es pot.
5: Parlem d'invents, parlant a la Lluna, que no han funcionat.
2: Va, segur que n'hi ha, segur.
5: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts, hi ha moltíssims, molts.
2: Veus?
5: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
2: Ah.
5: No s'han dut a la pràctica,
2: no sé.
5: S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però bueno, jutja vosaltres.
2: L'Albert, que té quatre duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
5: Sí. Exacte.
2: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
3: Fem un crowdfunding.
5: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
2: Home, és maco.
5: El nom està guapo.
2: Res a veure amb la Lluna, però vale, molt bé, endavant.
5: Bueno, però el nom està guapo. Sí. Això bàsicament és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que diu, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
2: Això tirarà sol.
5: Clar.
2: Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
5: O sigui, com a gasto, gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
2: Uh-huh.
5: Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
2: Clar.
5: Perquè...
4: Clar. Què pot sortir malament?
5: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem de una bona bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no és... No crec que
2: sigui... Fa de mal fer.
5: Sí.
2: És impopular, a més a més.
5: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences,
2: sí.
5: Que serà a Houston, sí. Suposo, no sé.
2: Sí.
5: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no? Del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etcètera, anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
2: No.
5: I es va fer... L'any 53 van prohibir els a fer assajos nuclears. O sigui, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
2: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
5: que
2: faria explotar...
5: Microbombes.
2: Clar, però clar, això...
5: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
2: Segur, clar. Pobre home, saps?
5: Sí. Clar, però bueno...
2: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
4: Era un mal
2: moment. Tenia de mal fe.
5: Sí.
2: Home, crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin del blat.
5: Però, bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
2: Ah.
5: O sigui, normalment,
2: sí, home, tant, tant.
5: Pugem a l'ascensor, no?
3: Sí.
5: Jo he de dir que jo sempre, sí, sí, jo sempre evito pujar als ascensors.
2: Estic d'acord, eh? Jo em passa, també.
5: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu,
2: jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
5: Ai, sí. Sí, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, eh? És molt complicada, eh?
2: És tremendo, sí, sí, sí. No cal, no cal.
5: Però,
2: no,
5: bueno,
2: cal
5: com, pensar-hi. Com que està molt amunt, mira, jo no...
2: Sí, ho has de fer, ho has de
5: fer. Tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, sí, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
2: Ah, ep. Mm? Especial en va, eh?
5: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
2: Espaial, seria,
5: espaial,
2: no?
5: Sí. Espaial, sí, sí, d'acord. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
3: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure, sí, bé la curvatura, sí, clar, de la Terra.
5: Tot, si no és plana, no, clar, perquè...
4: La Lluna no sé, és plana, ah, o...
3: Això hauríem... això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
2: Sí. Bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, eh? Que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé. Jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de... Galeta Maria, eh? Bueno, va.
5: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, eh? Fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra. Punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
3: Ficar d'orbitar, bueno, tot hòstia, sí.
5: Bueno, una estació, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
2: sí, sí,
5: no?
2: Sí. Vale.
3: No és mala idea, eh?
5: Ojo, perquè... Ah, no, no, jo no.
2: Però quin era,
5: no,
2: el plan? Quin era el plan?
5: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable, sí, un cable, sí, un cable fins al terra, sí, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
2: Clar, clar, un cable que deuria, bueno, pesar i, clar, devia, bueno, formar, noi, una quantitat de matèria espectacular, no?
5: Bueno,
2: 35.000, has dit.
3: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient al, sí, mig del cap, imagina't.
5: Sí. Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No, bueno, no, bueno, no, no, no sembla una bona idea. Bueno, algú, bueno, va semblar bona,
2: sí,
5: idea, vale?
2: Sí, és...
5: Llavors vam,
2: sí,
5: dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació, uh-huh, de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
2: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot,
5: sí,
2: això...
5: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
2: És que hi ha un muntacàrregues, sí, espaial, allò.
5: Sí.
2: Molt bé.
5: Vale, sí, sí, no?

0: Això es veu...
1: És lleuger, és resistent.
0: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors amb aquella cinta fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
2: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
1: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
2: Això és una cosa que està sobre la taula, encara no s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
0: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres, no són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
2: I què?
0: Ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
2: És un primer pas.
0: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les en ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
1: Jo veig que és, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
0: Home, està guapo.
1: Sí. Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
0: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Sí. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
2: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
0: Acabes fart.
2: I si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
0: Clar, 4 minuts.
2: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
1: Això ho va fer en Goku, no?
2: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
3: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
0: Camp Nous, ho sents cap a l'Asi.
2: Sí, exacte.
3: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar?
1: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí.
2: Home, si ets català...
0: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
2: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
0: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
2: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
0: Sí, de la basura. Sí, anar a embrutar i ja està, i anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
2: Hi ha una pilota de golf, eh?
0: Hi ha una pilota de golf.
2: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
0: Exacte.
2: A golf, no?
0: Hi ha un...
1: Ah, sí, és veritat.
0: Sí. Hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir que aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i a més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
2: Veus?
0: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
2: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Sí, una mica és això, però, bueno, sí. Una cosa pragmàtica.
0: És allò que diuen els cunyaus, no?, quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
2: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores, arriba de, bueno, pues ja està, tu.
0: Sí,
2: pues
0: ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això. Sí. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Va. I allà està.
2: Bueno, però això...
1: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
0: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
2: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
1: Sí.
2: Sí.
0: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un traje espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort

0: o durant les missions especials, o durant els entrenaments per anar a la Lluna, o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
0: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes, hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
0: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no?
0: La de l'Apolo 11 va caure. Ostres. Bueno, sí que hi és, però està a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
0: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig,
0: sí,
1: aquí, eh?
0: Sí.
2: Ah, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà, perquè clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra, els van deixar allà tirats. També hi ha tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí. Doncs
0: pues allò es va deixar allà. Sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana en general que han deixat anar totes les missions Apolo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat d'allà.
1: 96 bosses, eh?
0: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de Déu.
0: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
2: Hòstia, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
3: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tot aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làser reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant al programa Aquell Any fent un repàs d'èxits i números 1, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Whitney Houston. Va gravar una versió de la cançó I Will Always Love You, juntament amb un sol de saxofon de Kim Ballon, per a la pel·lícula El guardaespatlles. El seu senzill va passar 14 setmanes al número 1 del Billboard Hot 100. Des de llavors s'ha convertit en un dels senzills més venuts de tots els temps i el més venut per una dona en la història de la música. Escoltem a Whitney Houston.

Alegria és el tercer disc del grup Antònia Font, publicat a la meitat del 2002. El disc el componen 10 cançons, de les quals destaquen Alegria, Dins d'aquest iglú, Vos estim a tots igual, Productes de neteja o Tristesa. Les lletres i les cançons són obra de Joan Miquel Oliver. Significa un salt qualitatiu respecte als anteriors discos i és en aquest on les cançons prenen més consistència, maduresa i nous matisos. Escoltem Alegria, Antònia Font.

Recordar que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar el programa aquell any sempre que vulguis. Continuem amb la música i ho fem amb Another Day in Paradise. És una cançó gravada pel bateria i cantautor anglès Phil Collins. Va ser llançat com a primer senzill del seu àlbum número 1, Bad Seriously, el 1989. Igual que amb la seva cançó Paragenesis, Man on the Corner, la cançó té com a tema el problema de les persones sense llar i el paradís. Escoltem a Phil Collins, Another Day in Paradise.

El reconeixement a les seves virtuts com a compositor a Antonio Flores li va arribar a través de les seves germanes, Lolita i Rosario, per a qui es va escriure diverses cançons. Animat per les seves noves circumstàncies, enregistra el que hauria de ser el disc de la seva consagració, Coses mías, amb cançons com Alba, dedicada a la seva filla, Siete vidas o Cuerpo de mujer. Avui escoltem a Antonio Flores amb Siete vidas.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, fent un repàs a èxits i números 1. Fame és una cançó escrita i composta pels nord-americans Michael Gore i Dean Pitchford, respectivament, per a la pel·lícula homònima, guanyadora del Premi Òscar a la millor cançó original. En la versió original està cantada per l'actriu Irene Cara. Escoltem Fame.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès celebra enguany una nova edició de la Setmana de la Solidaritat, que creix i es transforma en 3 setmanes d'activitats. El programa inclou xerrades, exposicions, taules rodones, activitats educatives i una festa final amb la participació d'entitats solidàries de la ciutat. Segons ha explicat el regidor de Cooperació, David Moreno, després de l'edició de l'any passat, s'ha decidit ampliar la programació.
1: La novetat seria que en aquesta ocasió, gràcies sobretot a la feina de les entitats, en lloc d'una setmana només, hi hauran més actes durant 3 setmanes. I per tant, jo crec que és una molt bona idea per part de les entitats, perquè han vist que hi havia capacitat de fer més activitat. I jo crec que també, donat que l'any passat va anar molt bé, encara que era la primera vegada després d'anys, i va anar molt bé, jo crec que ha donat força a les entitats i també al propi govern i a la regidoria per continuar apostant molt fort perquè aquest any continuï i encara amb més força.
0: La programació comença demà 21 de setembre amb una exposició sobre el poble saharaui i continuarà amb diverses activitats als equipaments municipals i als centres educatius. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers.

Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Després de la pausa, continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Aquesta segona part la comencem amb Go West. És una cançó del grup musical Village People, llançada originalment com un senzill el 1979. No va ser tan popular com altres senzills del grup llançats en aquest temps com EMCA o In the Navy. No obstant, la cançó va ser tot un èxit quan el 1993 el duet Pet Shop Boys va gravar una versió de la mateixa. Escoltem aquesta versió de Go West, Pet Shop Boys.

A Contraluz és el sisè disc de la cantant espanyola Luz Casal, posat a la venda el 1991. Un dels èxits d'aquell àlbum va ser el senzill Piensa en mi. Escoltem a Luz Casal.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Killing My Softly With His Song és una cançó composta l'any 1971 per Charles Fox i Norman Gimbel. Molts artistes han versionat el tema, entre els quals hi ha Perry Como, Shirley Bassey, Lauryn Hill amb The Fugees, i aquesta versió en concret premiats amb un Grammy al 1997. Escoltem els Fugees, Killing My Softly.

La camisa negra és el nom del tercer senzill de l'àlbum Mi Sangre del 2005, del cantautor colombià Juanes, escrit per aquest i Octavio Mesa. Es tracta d'una fusió entre reggae, guasca, de la música popular colombiana, pop-rock i rock alternatiu. Escoltem La camisa negra, Juanes.

0: difunto.
1: Avui acabem la temporada d'estiu que us hem estat acompanyant amb el programa Aquell any. Com cada setmana, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas. Per marxar, ho farem amb un altre èxit, com no pot ser d'una altra manera. Nothing Compares to You. És una cançó de Prince. La versió balada d'O'Connor va ser un èxit mundial, aconseguint el cim de les llistes de popularitat a la seva nativa Irlanda. I arreu del món, als Estats Units, va ocupar el primer lloc del Billboard Hot 100 per 4 setmanes. Escoltem a Sinéad O'Connor amb el tema Nothing Compares to You i que tingueu molt bona setmana.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida a ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com...

0: una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
1: Sí.
0: A banda de que De Pita ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així... Per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són uns, entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
1: Correcte.
0: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
1: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
0: Sí, i a
1: o
0: més,
1: hi ha una manera al darrere.
0: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era l'spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, des d'aquí.
1: Doncs jo tampoc tinc en compte, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir d'aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... Me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques i Gilmore?
0: És que...
1: Però és que no
0: surts,
1: puc,
0: no surts del bucle.
1: Però llavors no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
0: jo,
1: què faré.
0: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
1: Vale.
0: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
1: Sí, t'entenc.
0: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
1: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
0: A veure, anem a canviar de micròfon?
1: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
0: Hola, hola.
1: No te sento pels auriculars.
0: No me sento pels auriculars.
1: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
0: Perfecte, doncs ja està.
1: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de, en aquest cas... ens centrarem en una sèrie que crec que els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
0: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
1: sí,
0: es podria
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
1: No, comencem amb el nou.
0: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
1: Coprotagonista.
0: Correcte, coprotagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
1: Estic d'acord.
0: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
1: Sí.
0: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb aquesta afirmació.
1: Sí.
0: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metros sobre el cielo, molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
1: Sí.
0: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
1: Sí.
0: I també sortia a Los Hombres de Paco.
1: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
0: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
1: Sí.
0: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
1: Molt bona.
0: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
1: Això no ho sabia.
0: Pues mira... Continua treballant? Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
1: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però
0: bueno,
1: ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Pues me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete al barco a otro lado, si antes. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Come la estación!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. ¡Que miro! ¡Adentro!
1: ¡Que me digas por qué!
0: Ainhoa, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No. No, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No. Dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
4: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que ya se va de Mario Casas. Es que...
5: No puc fer...
4: Saps què passa? Que no m'agrada anar a aquest estudi. No m'agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
6: Home, què tal?
4: Home, què? Perquè portes una temporada de tabaix en sèrie...
6: No trobarem ara els plats bruts
4: no,
6: d'aquesta casa. Mai. Mira, millor dit, no? En això avançaria.
5: Fixa't que el Sergi ho sento. Com són les coses, eh?
4: Coses, sí. La,
5: venga,
4: la màgia de la ràdio.
5: Seguim amb la part femenina.
4: Venga.
5: De...
6: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem
6: top,
4: fent el barco.
6: Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per sí?
6: Mi,
7: top sí. 4 parlat,
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
6: Però
7: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
4: El de cielo. Que...
7: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
6: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
4: sí,
7: el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
7: Top 10, eh?
6: A dia d'avui, top...
4: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
6: Top 10 no ho sé. Top...
4: És la que més cobri,
7: De què?
4: És l'actriu que millor cobri de tota Espanya. Doncs
7: pues molt bé.
6: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope Cruz...
7: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
6: Ah, però més ben pagada
4: que
6: a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
7: Recordem que
6: pot
7: això tampoc...
6: que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
4: Intimíssim.
6: I, de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
4: I,
6: ara ho confirmo.
4: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts de...
6: Sí. De
7: que
6: fet,
7: van ser parella o què?
4: Sí.
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
7: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
4: Bueno,
7: no la
4: tinc és que, joder, això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penja alguna foto amb la Cini Ciruini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
4: Perfecte.
6: Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta, canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, no és el nom, no me preguntis.
4: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
6: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
7: Pues quina sort, perquè d'on de paga bé aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava...
1: S'estan netejant els dents.
0: Tens tota l'estona, pensava que parlava.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això. Sí. Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haurà paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: El cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo, amb aquest, però...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure quin surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie.
1: Sí,
0: aquí no...
2: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i sí, sí, i bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
1: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
1: Irene Montalà.
0: Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí, sí,
2: feia de... Era, es va fer parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
1: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
2: A veure, me pots repetir el nom de la actriu?
1: Irene Montalà.
2: Sí, sí, sí.
1: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé.
1: Va,
0: continua treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
1: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
1: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
2: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
1: Sí.
2: Celebrem.
1: És xulo, és xulo.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intempèrie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
2: I bastant dolent.
0: No. Dolent com a sí. Personatge dolent,
2: Exacte, sí. No, exacte. És bastant bo.
1: Sí.
2: És bastant bo.
1: Però sempre li toquen
2: personatges. Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno,
2: que fa.
0: Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ai, ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
2: No, Luis Zahera no.
0: No,
2: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
2: fa de cerebral.
0: Fa de desalmat, però, una mica, sempre.
2: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
2: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Molt bé, molt bé, escolta.
1: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
1: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
1: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
1: Vale.
2: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
1: Sí. Sí.
2: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
1: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
1: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena, i de fet crec que ella es va posar com més a la part més social, més, uh-huh. més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses d'aquestes,
1: no, entitats solidàries uh-huh. i això, i jo no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega, mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: No lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: ¿Eh? Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comerse un pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
1: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlàvem de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
1: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
1: sí.
0: que feia de Burbuja.
1: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic, no? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical en la que va hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
1: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
1: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continua actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
1: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
1: no està malament.
0: Poc ens destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
1: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
1: la
0: Vilma.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
1: A Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Amb uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
1: Deu vist el mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
1: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
1: Sí.
0: Anem a un Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. És el seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
1: Sí, sí, sí.
0: Gisel Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Gisel Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
1: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
1: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
1: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el coix. Em sembla que és el coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Clar. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
1: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
1: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
1: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
1: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
1: sí,
0: que feia de Valeria.
1: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
1: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
1: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
1: exemple,
0: que porten un cas.
1: Per exemple, penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
1: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
1: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
1: Uh-huh.
0: Tenim els dos últims. Jan Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jan Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
1: Sí.
0: Sí. Tento comprar-me el titular, va.
1: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
1: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: I tant!
1: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
1: Fins aquí la Xavanceria, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. L'Institut Gallecs de Mollet del Vallès és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins el pla de climatització dels equipaments educatius del país. El programa preveu que les actuacions en aquests centres es completin abans del juny de 2028. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha insistit en el fet que hauran de llegir la lletra petita per veure les condicions de la Generalitat, però ha assegurat que les inversions als centres educatius són una prioritat pel consistori.
1: L'acord de govern, hem de llegir la lletra petita, no? El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies d'inversió pròpia, no?, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també, no?, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no?, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els equips equips directius, i en aquest cas amb els directors i directores, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
0: L'Institut Gallecs és un dels tres centres del Baix Vallès inclosos en aquesta primera fase del programa. I també us informem que Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic demà dilluns 21 de setembre. Des de l'emissora local s'aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives. Així, la nova temporada incorpora quatre programes nous. Veus de Ciutat, estrenat aquest estiu, es tracta d'un espai de conversa amb persones de la ciutat que han de destacat en diferents àmbits. La segona novetat és el programa No dubtis a entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions a través de professionals i també de la música. També l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrena al 96.3 de la FM amb l'espai CQ Voces Amigues, dedicat al món dels radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet del Vallès. Cada setmana el guardià de la Riera analitzarà un nou cas que, segons ell, podria canviar per sempre la història del municipi.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Entren a l'Espai Solidari dues professionals destacades en l'àmbit de la protecció infantil. Per una banda, Zaira Ibars, coordinadora de l'equip funcional d'experts de Lleida, així com pediatra de la Barna House, d'aquesta ciutat també. La seva trajectòria professional s'ha centrat en l'atenció a infants víctimes de maltractament i abús sexual, participant activament en la implementació de rutes assistencials per a aquests casos. Per un altre costat, tenim a l'Helena Blázquez, psicopedagoga i educadora social, amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la protecció a la infància, actualment com a tècnica de l'estratègia Barna House, dins el Departament de Drets Socials i Inclusió, on treballa en la coordinació de l'arribada dels casos. Benvingudes a les dues.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies per venir a vosaltres.
3: Avui, amb aquestes trajectòries que tenim aquí davant,
2: que déu-n'hi-do,
3: hem de parlar d'un tema que potser al principi ens fa esgarrifar, no? Que és l'abús sexual infantil. És una problemàtica que actualment afecta un de cada 5 infants. Una xifra que, evidentment, ens fa alarmar i que posa de manifest la necessitat d'abordar aquesta qüestió amb urgència i amb eficàcia. Sembla que és una qüestió molt clara, l'abús sexual infantil, però, com sempre, volem començar pel principi. Què entenem per abús sexual? Què és un abús sexual?
4: A veure, el tema de l'abús sexual, com definir-ho? Perquè tothom ho entengui, és tota aquella situació a un nen o se li fa, no? O li fan fer, o inclús sense tocar, fer-li veure coses o situacions relacionades amb la sexualitat que no li toquen per edat, per les quals ell no està preparat ni física ni psicològicament. Tot això seria, en grans termes, la definició d'abús sexual. Si voleu cas concret, no? Pues això, no? Pues quan toquem amb un nen, no? Les parts íntimes, no li toquen, no? Que un adult que li fa. O quan li fem veure pornografia amb un infant, això, ell no està preparat per veure això. Això també es considera un abús sexual. Fer-li veure quan els adults mantenim relacions sexuals, o sigui, d'una manera intencionada, no? Mira com això també és un abús sexual. I els tocaments de les parts íntimes. Una cosa és nens de la mateixa edat, no? Que és algo normatiu, que s'estan descobrint el cos, no? Nens petit, lo típic, això és normatiu. Però tot el que no estan preparats per edat, que no li toca per edat, és un abús sexual.
2: L'abús sexual té conseqüències devastadores en el desenvolupament físic i emocional dels infants. Quins són els efectes a curt i a llarg termini que vosaltres observeu en els casos que us arriben?
4: Nens i nenes, no?, que viuen situacions d'abús sexual, quan són conscients, no?, d'aquesta situació d'abús, perquè moltes vegades no ho saben, perquè estan sent abusats d'una manera crònica i pensen que això els està passant a tots els nens, a totes les cases, quan prenen consciència... Bueno, durant aquesta fase de que no són conscients ja hi ha símptomes, ¿vale? I ja hi poden haver símptomes de baixa autoestima, de distorsió de la realitat que estan veient, dificultats de relació, bueno, mil coses. Una vegada ja se n'adonen de la situació, pues culpa, vergonya, pensen que són ells qui trencarà la família quan realment la culpa ells no són culpables, no havia dret a que ningú t'hi fes això, no? Llavors l'autoestima per terra, no? Sensació de que són ells qui, si ho expliquen, trencarem la família, no? Situacions com més gran amb més adolescents de pues, inclús autolesions o adolescents que van contra el món, no? Perquè les ha fallat, és que les hem fallat el sistema, no? Llavors, és que els no poden anar ningú, no? S'enfaden amb tothom, tot són com vandalisme, no sé, no? Reaccionen perquè és que les hem fallat, no? Entonces no poden confiar en ningú. Bueno, pues és tot un ventall i a curt termini, pues tot dependrà també del tipus d'abús. Si ha estat una cosa aguda, única, o episodi únic o crònic en el temps i depèn també quina persona l'ha fet. Una persona que té vincle amb el nen o no el té, no? És diferent que un pare que se suposa que és que t'ha de cuidar, o un tiet o una parella de la mare t'està abusant, que són els perfils típics, amb qui tens un vincle, que vas pel carrer i, no? I te ve un i te toca pel carrer que no tens cap tipus de vincle, no? Llavors és diferent l'impacte emocional d'aquestes persones.
5: De la reacció que tingui la família quan hi hagi aquest descobriment d'aquest abús. És a dir, si la família actua de forma protectora, el nen se sentirà escoltat i tindrà una possibilitat de reparació millor. En canvi, famílies que o no se'l creuen, tant si és intrafamiliar com extrafamiliar, és més fàcil de creure un extrafamiliar, clar. Els intrafamiliars, bueno, genera tot aquest impacte de revelació, clar. No només en l'infant, sinó en la família i en tot.
3: Mm-hmm. La detecció, al final, acaba sent essencial, no?, per intervenir adequadament. Quins són els signes que poden indicar que un infant està patint un abús sexual?
4: A veure, tot dependrà una mica de l'edat. i no hi ha uns signes específics. Sí que n'hi ha alguns, però no és que diguis, és que si trobo això, no? És un nen abusat. No, és un conjunt de coses, no? Hi ha signes que diem inespecífics, generals. Parlo així general, eh? Per exemple, nens que veiem pues, que hi ha un canvi de comportament, no? Algo ha passat. Igual és una altra història, no? És un bullying, no? O li ha mort algú a la família, potser altres coses, però bueno, hi ha un canvi emocional, no? Si li afegim a això que hi ha un canvi emocional o un nen que el veiem sempre trist o que passa desapercebut perquè no volen que el vegin. Si li sumem coses sexuals, per exemple, conductes sexualitzades que no li toquen per edat, això ens ha de cridar l'atenció. Si jo com a mare, pare o mestre que tinc un fill, sempre tenim aquesta sensació, algo li està passant, no? Poden ser mil coses, però sempre està oberts que una de les possibilitats pot ser un abús sexual, perquè al final és un de cada cinc nens, no? Que no vol dir una penetració, no? Pot ser un tocament o el que sigui, però han d'estar oberts a aquesta possibilitat. Perquè és tan dur reconèixer que a casa meva pot estar passant això, que és més fàcil que no quiero verlo. És que no quiero, o sea, no me lo quiero ni imaginar que en mi casa, mi marido, o mi pareja o mi padre puedan estar tocando a mi hijo o mi hija. Por lo tanto, antes voy a pensar, no, le están haciendo bullying en el cole, y ya no voy a dar la posibilidad de que això pugui estar passant. I per tant, primer signe, que jo estigui preparat a poder estar disposat a escoltar. Segon, veure un canvi de conducta i tercer, algo sexualitzat, no? I com més andaven en el temps, pues els adolescents, aquestes conductes que dèiem tan distorsionades, que poden ser per moltes altres coses, però també tindre al cap que pot ser, està obert de ment, no? Perquè a totes les famílies passa això.
5: Bueno, i fins i tot a vegades hi ha revelacions, és a dir, el nen ho explica, però de la mateixa manera que està explicant la Zaira, tenim les orelles tancades i no ens ho volem creure.
6: Per on comences?
4: Pues, per això estem aquí, aclarim aquestes coses, no? Perquè es pot començar, no? O sigui, lo primer és l'amor que jo sento cap als meus fills. Això és incondicional. I que ells sentin que ens pot passar a tots, a mi, a tu, vull dir, aquí som cinc persones, però d'aquestes cinc, uno, ara passava alguna cosa. Per estadística parlo, eh? Per tant, sí, sí. Estem aquí, o sigui, estic a disposició, t'estimo, fill meu, estic perquè necessites i farem tot el possible, no?
3: Ja, a part, des de la família, ja, els nens i les nenes passen moltíssimes hores fora de casa i veuen a molts professionals, no? Com podem, com a professionals, detectar aquestes situacions? Com ho podem identificar?
4: Pues el primer, per mi, és no fer tabú el tema de la sexualitat. Si comencem a parlar de sexualitat normal, amb els nens petits, des de l'embaràs, con mi pareja, com treballarem això? Els nens d'ahir 3 anyets, 2 anyets, parlem de les parts del cos, perquè si és un tabú, ja més és difícil detectar. La gent se pense que un abús sexual deixa marques al cos. Això no és així. El mite és, pues, s'utilitza la força, no? La penetració, no? Tal. Pues no. La majoria de casos, els crònics, no? Com una seducció, una manipulació, és que et faig sentir especial, és que això que tenim tu i jo, no? Només ho tinc amb tu. No ho expliquis perquè tal, no? Llavors, no és veritat que s'utilitza la força i no és veritat que deixa una marca física. En alguns casos sí, no? Perquè hi ha violació amb penetració, però més del 80-90% de casos, no. Això fa molt difícil, com que estem acompanyant aquests nens d'una mentalitat adulta, com no hi marca, és una paraula contra l'altra. És molt difícil, després, per un jutge, no? Si no veu tota aquesta afectació emocional, no? I tot això, per això estava Barnahus, que ara l'Helena us va venir explicant, bueno, un alt percentatge de casos es desestima a nivell judicial. A nivell de pediatria, que detecta pues, canvis emocionals, igual que el detectem als pares, i es està obert a que això passi. I a les escoles, igual. Conductes sexualitzades, si són normals per edat, però si jo me trobo al lavabo del cole uns nens que s'estan tocant, que toquen l'edat, no me llama l'atenció.
6: Claro.
4: Però si tu trobaries normal que un nen de 6 anys xupi el penis amb una de 4, és que dius, esto no toca, és lo que diu la Helena, no? És adultitzar una cosa, pues esto, ojo, ja veremos què ha passat. No han vist pornografia o jo que sé, mil coses.
5: Si jo sóc una mestra que tinc molta confiança, m'ho dirà. O si sóc una mare que tinc molta confiança, m'ho dirà. Però no és així. Als nens els hi costa molt dir. Per aquest sentiment de que no han utilitzat la força, poden sentir-se partíceps de la situació, perquè és una seducció. O sigui, és un abús de poder que utilitza l'agressor, però alhora és una seducció. És aquest fer-te sentir especial, és aquest secret. I això costa molt que els nens realment ho puguin explicar. Per això és tan important treballar aquesta confiança i aquesta capacitat de, bueno, de no guardar secrets o d'explicar les coses que et passen.
4: A vegades en abusos sexuals la víctima pot sentir plaer. Què vull dir? El cos físic reacciona. T'estan tocant una part del cos en què el cos, vale? Llavors, moltes vegades, els adults, no? Ostres, però si senties plaer, és que
7: se
4: tu volies,
7: col·laborador.
4: No? Exacte, no? I és una distorsió. Claro que, o sigui, el cos pot arribar a sentir plaer en una situació d'abús crònic, sobretot, crònic, i manipulat i no distorsionat, que fa molt més difícil que el nen ho pugui explicar, que és el que diu l'Helena.
6: Durant el 2024 vau detectar 8 casos diaris de violència sexual infantil.
5: A Catalunya.
6: A Catalunya. A Catalunya. O sigui, hi ha 8 casos a Catalunya cada dia.
4: No, n'hi ha més. Aquests són els detectats.
5: Ah, clar.
4: És un de cada 5 nens.
6: Expliqueu-nos en què consisteix el model Barnahus.
5: A veure, el model Barnahus, de fet, el que, bueno, això pretén donar una resposta, com que és un problema molt complex, des de diferents àmbits, i el que ha fet Catalunya a l'hora de voler-lo implementar, perquè el model Barnahus ens ve d'Islàndia, llavors Espanya s'hi ha adherit, i com que les competències en protecció a la infància estan...
7: Són autonòmiques.
5: Són autonòmiques, cada autonomia les té que desenvolupar. Llavors, Catalunya s'ha arrobangat de valent, sí. I llavors han fet tot aquest projecte Barnahus amb 6 departaments, que som el Departament de Drets Socials, que us he dit, que són l'entrada de casos, però llavors després hi són el Departament d'Interior, el Departament de Justícia, el Departament d'Educació, el Departament de Salut i el Departament d'Igualtat i Feminismes. Fins ara, d'alguna manera, qui portava la batuta eren els equips F des del Departament de Salut, evidentment en coordinació amb tots aquests altres departaments, però ara la resposta és conjunta. A Catalunya s'han obert 13 cases, perquè es procura tenir aquestes cases a prop de la ciutadania, dintre de lo que es pugui. Vale? Són territorials. I la veritat és que la implantació, no podem dir que hagi estat un èxit, però realment ha superat expectatives en quant a volum de casos. Vull dir, a Lleida se n'esperava...
4: 147.
5: Sí, en un primer any, perquè, clar, estem en procés d'implantació i en portem... Pues vora 300.
4: La diferència és que abans tenies un nen, t'explicava o tu detectaves què passa. El nen li deia, imagina't a la mestra. Uh-huh. A la mestra, no? Pues anem a casa, li expliquem a la mare o a qui sigui. Després anem a Mossos, no? Anem a Mossos, ho expliquem. Després torno a casa i li tornem a preguntar.
6: Amb el nen?
4: No? Claro.
5: Això ho fèiem abans.
4: Això ho fèiem abans, no? Després anem a l'advocat, no? Tornem a explicar. Després anem al judici i tornem a explicar, no? És a dir, el nen acabava com a mig explicant el relat unes 7 vegades. I a més, en llocs diferents. Una vegada clar. A l'hospital, perquè després l'ha d'explicar al metge, clar. I després m'ho ha d'explicar a mi, el pediatre, no? Imaginaros. 7 o 8 vegades que un nen ha d'explicar en lo que coste el relat.
6: Davant de 7 o 8 desconeguts.
4: Diferents. Sí. I que, a més, cada vegada que l'explique pot afegir elements nous al relat, que es diu que està contaminant el relat, a lo qual el jutge desestima el cas perquè el relat no és com el del principi.
5: Perquè hi ha contradiccions, per
4: vale?
5: exemple.
4: Per exemple. Clar, què fa? Que aquí hi ha dues coses. Al crear aquestes cases, que ara l'Helena us explicarà com funcionen,
6: sí.
4: En aquesta caseta evites tot això, aquest periple de, que passava abans, no? Que s'ha anat millorant amb els anys, no? Perquè amb els EFES ja es va millorar molta cosa, però amb la Barnahus...
5: Tot i que estem en procés,
4: sí, procés
5: d'implementació i...
4: Però està molt millor.
5: Però aquest sí, és l'objectiu, sí. Reduir la victimització secundària amb aquesta repetició constant de casos i, bueno, millorar l'atenció i la recuperació dels nois.
4: Exacte.
5: Vale? I fer-ho tot dintre del mateix espai. Entre un cas, entre per drets socials. Al ser drets socials, toca avaluar el cas no només

0: que us hem dit,
1: sí,
0: de la família, i és, i també se'ls ha d'atendre.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, l'equip psicosocial està per atendre a la família i als nens. I a
1: okay.
0: partir d'aquí, cada un dels casos és cada un dels casos, vull dir, cadascun s'ha de mirar cas a cas, però s'haurà de veure, per això hem dit tota la resta de departaments, ¿vale? Pues, si està denunciat, si no està denunciat, si cal denunciar-lo, si cal comunicar-ho a la fiscalia. Bueno, tot un seguit de processos que hem d'anar fent, si ens hem de coordinar amb l'escola, si el Departament d'Igualtat i Feminisme es pot aportar un equip, el CIES, per exemple, que en comptes de fer el treball des de Barnahus se faria des del CIE. O sigui, cada cas es mira de quina manera podem cobrir les necessitats que tingui aquell nen. Mira de posar el nen al centre i a partir d'aquí la resta de...
2: I a més això ho està explicant com molt teòric, però és així, eh? Cada dimecres ens sentem allí quan som al despatx, no sé.
0: Bueno, som els 6 departaments.
2: 15 persones sentades parlant d'aquell nen, d'aquell cas concret.
1: Vale.
2: I organitzant...
1: Poseu en comú...
2: Posem en comú el que té cada departament...
0: És la reunió integrada, que
2: sí,
0: li diem.
2: Exacte. O sigui, que no és que sigui teòric, és que ens sentem allí, parlem del cas i s'orienta el cas, fa un plantejament.
0: Sí,
2: no?
0: Es fa com un pla de treball.
2: Se coordinarà amb justícia com li agafen la declaració que el nen, que li faran allí la Barnahus, el gravaran, ja, és el que es diu prova preconstituïda, que és que graven aquesta declaració els nens, de manera que el nen ja no ho ha de tornar a explicar. Encara
1: okay.
2: que el judici sigui d'aquí 2 anys. El nen ja ho ha explicat una vegada. Una cosa és que després a teràpia hagi d'explicar, no?, per elaborar-ho. Uh-huh. Però ja queda gravat, s'arxiva, i això el jutge ho veu quan és el judici, i el nen no ho ha de tornar a explicar. I, a més, evites que, clar, hi ha judicis al cap de 2 anys en què ho explicaria d'una manera diferent. I el que dèiem
1: clar.
2: abans, no? El relat se contamina i ja, pues, no, hay contradicció, no sirve, no. Treballen amb el relat gravat del minuto cero.
1: Com s'organitza una família davant d'aquesta situació?
0: A veure, primer es parla amb els pares.
2: Sentiment de culpa, no?, que aquella mare o aquell cuidador té, de dir, és que això m'ha passat per davant i no ho he vist, és molt dur. I els se desmunten. El primer que s'ha de treballar és dir, és que pot passar qualsevol. I és el que diu, centrem-nos en el ara, no? En el ara. Lo important és que te creguis al teu fill ara, que el seu pilar estigui allí.
3: Abans, a l'inici, parlaves d'un perfil, no?, de persona abusadora. Quins són els perfils més, més comuns?
2: No és un perfil típic com a tal. No, t'explico, eh? Allò de diu, pues, classes socials baixes, no.
3: No.
2: Classes
3: socials
2: altes, no. Pues pot aparèixer en qualsevol, però el que sí que és típic és el sol seu nom, el 80% intrafamiliar o conegut per la família. I que no utilitza la força en la majoria de casos. Però ja està, o sea, no hi ha nada més.
1: Podríem parlar de les prèvies, no?, de com poder fer la prevenció, no?
2: Una, i ja comencem des de petits, no? Parlem, el que diem, sentir que sí, sentir que no. Què és això? Aquestes situacions que jo vic dia a dia i ensenyo al meu fill, a la meva filla o a l'infant que estic cuidant, que quan sento que no estic a gust amb una situació, identifico que, o sigui, ajudo a identificar que nen, que en aquesta situació jo no estic a gust, i ho puc dir. Per exemple, molt fàcil, o sigui, no fa falta parlar de sexualitat, sinó jo estic con uns amiguets i no m'estan tractant bé i jo sento que no estic bé. Ajudem a ficar-li paraules. Com t'estàs sentint? T'estàs trist? No estàs a gust? Vale? Pues comencem a identificar, no estic a gust. O, per exemple, jo estic pentinant a la meva filla i li estic fent mal al cabell, no? I veig que mi hija s'està aguantant i no me lo dice. Dic, què et passa, no? No estàs a gust? No t'ho fai bé? Et fai mal? Sí, pues dis-me. O sigui, ajudem a identificar que no estic a gust en aquella situació. I després l'ajuda a dir no, no? No m'agrada això que m'estàs fent. Ja sigui pentinant, ja sigui jugant, ja sigui tal. Perquè això és fer prevenció d'abús sexual. Perquè si no ajudo els meus fills o els nens a les coses quotidianes de la vida a identificar alguna cosa que no estic a gust i demano de dir no, això no m'agrada que m'estàs fent així, com puc pretendre que quan les toquen una part íntima, no?, ho pugui identificar i digui no.
1: Claro.
2: Segon punt, que dèiem abans, educació afectiva sexual, que les parts íntimes no siguin algo tabú. Parlem de la sexualitat a casa. Perquè si és un tema tabú, no m'ho explicarà. I la tercera i última és els secrets bons i els secrets dolents. Fonamental.
1: Sí.
2: Claro, com treballem amb els nens els secrets, no? Per exemple, una festa d'aniversari. Està el dia, no? Tal dia s'acaba aquell secret, no? El dia del cumpleany s'acaba. Sabem el dia que s'acabarà aquest secret. I totes les parts estan contentes, qui prepara la festa i qui rep la festa. Un secret dolent, no? Imagina que jo estic sent abusada, quan, o que em fan bullying, o que em fan, no?, me tracten malament, quan s'acabarà aquest secret?
1: No té data.
2: Quan lo explique a alguien. quan ho expliquis. I les dues parts estan contentes quan hi ha un abús, no? O un abús de poder, ja sigui un bullying o un abús sexual, el que sigui. Una part, l'abusador, no? És el que està satisfet, però la víctima no. Per tant, el secret dolents, que els ajudem a identificar com que no hi ha data si no ho expliques i que una de les parts no està contenta,

0: ho has d'explicar a la mare o al pare o al, no, al tiet o a la professora. Llavors, aquests tres punts.
1: I després el desconeixement també, perquè penses, sempre pensava que no li passi alguna cosa dolent fora de casa. Mm-hmm. Saps? I ara veniu vosaltres i parleu d'aquesta estadística i dius, cony, que als nens les coses els hi passen en l'àmbit familiar.
0: Sí, sí, sí, total.
1: I, clar, i esta serà la manera d'interpel·lar als nostres oients si podem fer aquesta manera de conèixer i reconèixer com podem ajudar les famílies i com hem d'incorporar aquests assumptes en la qüestió de l'educació, també a les escoles i als centres educatius. És que és imprescindible.
0: Sí.
1: Tanquem l'espai solidari. Tanquem avui, us volem agrair especialment una qüestió que ens ha sorprès molt, i és l'actitud que heu tingut durant tota l'entrevista. Proper, i ens heu fet estar còmodes a pesar de totes les dates i les explicacions que ens heu donat. Moltes gràcies a les dos.
0: A vosaltres.
2: Gràcies. Gràcies.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
4: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

Avui que parlem dels finals, ens ha costat molt posar punt i final a aquesta llista. Una selecció de temes mítics sobre els adeus, l'amor, el desamor, sobre la mort també. És tan difícil acomiadar-se d'algú o d'alguna cosa que estimem? Tant de bo tots aquests bons moments que ara ja guardem a la memòria haguessin estat eterns.

què hi ha darrere de les portes del cel? Com deu ser aquesta perpetuïtat sense principi, successió ni final? Aquest paradís de somni on no existeixen ni les pèrdues, ni les pors, ni els records. A la Terra, les regles del joc són ben diferents. La bellesa, la felicitat i el plaer existeixen perquè són transitoris, perquè s'alternen contínuament amb la lletjor, el dolor i el patiment. Ben mirat, si no sabéssim que un dia ens morirem, seríem capaços de viure? Tot el que comença s'acaba, i entremig hi ha aprenentatge. Des d'aquesta condició mortal i transitòria, reflexionem i guanyem coneixements que ens empenyen a iniciar de nou, a gaudir més i millor, a estimar aquest paradís efímer que és el nostre món. L'eixida també s'acabarà algun dia, i per això l'assaborirem tant com puguem mentre duri. Així doncs, benvinguts i benvingudes de nou.

0: Caram, hem començat forts, avui, Mariona?
1: Sí, Jordi, és que el tema ho mereix.
0: Ja veig, ja. Que si un diàleg musical a tope, amb British Kids sobre els finals, tocant les portes del cel, parlant del final de l'eixida quan l'altre dia parlàvem dels inicis. Però en què quedem?
1: És que d'això es tracta la vida, no? I així com l'eixida és un llindar entre l'endins i l'enfora, la vida també és un llindar entre els inicis i els finals. Dos cares que conviuen indissociables en aquest extraordinari viatge. La vida i la mort, els guanys i les pèrdues, l'amor i el dolor...
0: Al final suposo que l'actitud amb la qual vivim els diferents processos d'aquesta història és el que acaba marcant la diferència entre el viure i el sobreviure, entre el dolor i el patiment, entre l'acceptació i la resignació.
1: Exactament. I tinc per començar un personatge que amb el seu exemple expressa perfectament tot plegat.
0: Ah, sí? Qui és?
1: Ara ho veuràs.

Acabem de llegir Cuando yo caiga, de Ramón San Pedro, un poema inclòs a l'obra homònima publicada a títol pòstum el 1998 per Edicions Xerais. Aquest és un dels molts llegats en forma de poesia, reflexions i records que ens va deixar l'escriptor i exmariner gallec, la història del qual molts i moltes segur que hem conegut gràcies a la pel·lícula Mar Adentro d'Alejandro Amenábar. Afligit de tetraplègia des dels 25 anys, Ramón San Pedro va lluitar per la defensa de l'eutanàsia i va ser el primer ciutadà espanyol en sol·licitar el suïcidi assistit, en considerar que cada persona té dret a disposar de la seva pròpia vida. Durant 30 anys va viure la seva condició somiant amb la llibertat a través de la mort. La seva demanda jurídica va arribar fins al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg sense, per això, que acabés prosperant. Els mitjans de comunicació va reivindicar el seu dret a una mort digna i el gener de 1998, en secret i probablement assistit per una mà amiga, va aconseguir el seu propòsit. A Cartes des de l'Infierno ens explica com va ser aquell dia, el 23 d'agost de 1968, en què la seva vida va canviar per sempre. Hi havia mar de fons. Feia ressaca a la costa. Estava de peu a la vora del pou natural que formaven les roques de la platja. Abstret, m'amoïnava el compromís de la nit. La noia m'havia de presentar als pares. Crec que m'estava entrant el temor de la idea del compromís matrimonial. Sense saber com, em vaig veure caient cap a l'aigua. No m'hi havia llançat voluntàriament. Quan era a l'aire, em vaig adonar que la ressaca havia retirat l'aigua. Ja no hi havia remei. A la vida mai no es pot tornar enrere. S'havia tallat per sempre la comunicació entre el cervell i el cos. M'acabava de fracturar l'espina cervical per la setena vèrtebra. Des del llindar entre aquest i l'altre món, Ramón San Pedro ens ensenya que la mort, al final, no és més que una part del procés natural de l'existència i que escollir-la també és una forma d'honorar la vida. A vegades, diu, demostraríem més amor per una persona si li oferíssim ajuda per morir abans que per viure. El 18 de març de 2021, el Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia. El 25 de juny va entrar en vigor i va despenalitzar la mort assistida en algunes circumstàncies. Des de llavors, unes 400 persones han recorregut aquest dret. Aquest és, sens dubte, el llegat més gran que ens ha deixat Ramón San Pedro.

I ara marxem cap a l'Àgora, al nostre espai de conversa, on avui hi tenim una convidada molt, molt especial. I aquí estem segurs que el missatge que ens va deixar Sant Pedro no només li ressona, sinó que el subscriu plenament. Ella és la Vera Santos, psicòloga especialista en dols i pèrdues. I us podem assegurar que aquesta conversa que ara escoltareu té un poder guaridor tan gran que és igual en quin moment vital us trobeu. Quan acabeu de sentir-la, us trobareu molt millor.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès celebra enguany una nova edició de la Setmana de la Solidaritat, que creix i es transforma en 3 setmanes d'activitats. El programa inclou xerrades, exposicions, taules rodones, activitats educatives i una festa final amb la participació d'entitats solidàries de la ciutat. Segons ha explicat el regidor de Cooperació, David Moreno, després de l'edició de l'any passat, s'ha decidit ampliar la programació.
1: La novetat seria que en aquesta ocasió, gràcies sobretot a la feina de les entitats, en lloc d'una setmana només, hi hauran més actes durant 3 setmanes. I per tant, jo crec que és una molt bona idea per part de les entitats, perquè han vist que hi havia capacitat de fer més activitat. I jo crec que també, donat que l'any passat va anar molt bé, encara que era la primera vegada després d'anys, i va anar molt bé, jo crec que ha donat força a les entitats i també al propi govern i a la regidoria per continuar apostant molt fort perquè aquest any continuï i encara amb més força.
0: La programació comença demà 21 de setembre amb una exposició sobre el poble saharaui i continuarà amb diverses activitats als equipaments municipals i als centres educatius. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers.

0: has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

Prop de 8.000 milions de persones cohabitem la Terra, distribuïts en una geografia delimitada per fronteres geopolítiques i confins geogràfics naturals. Hi ha una frontera que ens és comuna a tots els éssers del planeta. La línia de Kármán és el nom de la marca entre l'atmosfera i l'espai exterior que les expedicions espacials travessen i que les aurores boreals acaronen. Aquesta línia, que porta el nom d'un enginyer nord-americà d'origen hongarès, ens avisa d'una fi, on les condicions vitals canvien totalment. És la zona on l'atmosfera es va difuminant, on els gasos atmosfèrics fan que aparegui un halo de llum de color blau. Se situa a 100 quilòmetres d'alçada sobre el nivell del mar i va ser assolida per primera vegada el 1944. Una de les pel·lícules que marca la línia Kármán entre el final de la meva infància i l'inici de la pubertat és Au revoir les enfants, o Adiós muchachos en la seva versió espanyola. El cineasta francès Louis Malle la va escriure, produir i dirigir el 1987. La pel·lícula, que va guanyar el Lleó d'Or a Venècia, està basada en les vivències del propi director francès. Jo devia tenir entre 11 o 12 anys quan la vaig veure. Recordo que em va impressionar la sensibilitat i la subtilesa amb què està explicada la història.

d'un record que queda gravat en la memòria del director, que decideix retre homenatge als tres alumnes i als sacerdots jueus que van ser arrestats enmig de les classes un matí de gener de l'any 1944. Fruit d'una traïció, són detinguts i ingressen a un camp de concentració on moren. El mateix director va afirmar que aquest fet el va traumatitzar de tal manera que va tenir un gran impacte en la seva vida. Va trigar molts anys a poder afrontar aquell episodi i decidir-se a abordar-lo cinematogràficament en un projecte summament personal. És un d'aquells finals que recordo sense esforç i que en aquests temps convulsos de guerra i d'injustícies encara es fa més difícil d'oblidar. La podeu recuperar a Filmin. Les cançons són immortals, canta Sílvia Pérez Cruz a Moro, fent un duet amb el músic portuguès Salvador Sobral. El tema forma part del seu disc Toda la vida un dia, on l'artista de Palafrugell canta a les diferents etapes de la vida. A l'inici ha sonat Repeat Until Death, de Novo Amor, multiinstrumentista galès, i Condolence, on el músic britànic Benjamin Clementine s'acomiada de les seves pors i inseguretats per renéixer. Són els apunts musicals d'aquest pretext dedicat als finals, aquest territori que a vegades no sabem delimitar, acceptar o que evitem. Però ara i aquí tracem una línia final, pretext arribar a la seva fi per avui. Abans, però, no em puc acomiadar sense fer una menció especial al que considero un dels millors finals d'una sèrie. Six Feet Under, a 2 metres bajo tierra, culmina 63 episodis seguint les peripècies dels germans Fisher a l'alçada de les 5 magnífiques temporades de la sèrie creada, escrita i produïda per Alan Ball. A l'últim capítol, deixem enrere un viatge en què hem acompanyat els germans Fisher des del moment en què hereten el negoci familiar, després de la mort del pare, i s'han de fer càrrec de la funerària. Conèixer i créixer amb aquests germans i la seva mare és una de les millors coses que et poden passar, i el seu final et deixa commoguda i absolutament en pau. Potser no és el happy end que us esperàveu, però a qui li agraden els finals tramposos? El meu nom és Elisabet Alguacil i ha estat un plaer enlairar-nos plegats i creuar una nova línia Carmant. Ens retrobem al proper episodi de l'Eixida, amb més cinema, música, literatura i sèries al voltant d'un tema, d'una excusa, d'un pretext. A reveure, amigues.

l'amor i la mort. Dos mots amb quatre fonemes fonèticament semblants i aparentment a les antípodes. Els dos grans temes de la humanitat. Dues cares de la moneda de la vida, el propòsit i el destí. El motor i l'inevitable. Caminar el dolor per sentir benestar. Vasos comunicants d'un mateix cercle que expressen la nostra naturalesa contradictòria. I nosaltres, en el trànsit del no voler que s'acabi la sèrie, l'amor, la vida. Rebel·lant-nos contra la pressió d'un happy ending de ficció que realment no existeix i, si ho fa, no viu a Hollywood, sinó en el cor. Abraçant la pèrdua. Acomiadar-nos per honorar el nostre trajecte i el seu valor, deixant de negar al final un rem la vida.

0: I arribem, com tot, inevitablement, al final d'aquest programa. Et sona aquesta melodia que sona?
1: I tant, Mariona, un clàssic dels The Doors que ha servit per tancar tants esdeveniments, tantes festes, tants concerts.
0: Quins temps aquells, eh? Doncs sí, i també per, curiosament, obrir la pel·li d'Apocalypse Now, un altre clàssic.
1: Ostres, i tant.
0: No podríem parlar molt d'aquesta pel·lícula, però no ens allarguem més, que si no, no acabarem mai. Gràcies per haver-nos acompanyat i per fer-nos confiança.

0: i especialment a totes les persones que heu participat en aquest programa. Vera Santos, Elisabet Alguacil, Regina Jovell, però també a l'Elif Burgaz per posar música i a l'Arlín Segués veu a la sintonia de l'eixida. I a l'equip del Despertador per fer-ho possible.
1: I ens acomiadem sabent que ens deixem mil temes en el tinter, perquè això pretenem que sigui l'eixida, un espai per preguntar-nos i seguir explorant.
0: Com dèiem en l'anterior programa, així com tot inici té un final, tot final és l'origen de nous començaments, de nous propòsits.
1: I per acabar, regalem, com sempre, algunes preguntes perquè puguis seguir explorant.
0: Quan penses en els finals que has viscut, quins aprenentatges t'has endut?
1: A quins acabaments, a quins finals de feines, relacions, amistats que et van colpint al passat, ara els dones les gràcies per haver ocorregut?
0: En què t'ha ajudat poder tancar tu etapes o capítols de la teva història?
1: Si sabessis que demà és el teu últim dia, què faries avui?

Fins la propera eixida. T'esperem aquí a La Fresca, convidant a que ens comparteixis músiques, pretextos o tòpics relacionats amb la temàtica del proper programa, sobre la gestió de les expectatives i els nous propòsits. T'esperem properament en aquest canal de Ràdio El Despertador. Adéu-siau.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
7: Álvaro Rodríguez,
6: Eva Utrero
8: i Àlex Bermúdez.
7: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
8: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
6: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
9: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: "Bravo, ets el millor de la classe." Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: "I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?"
2: Ni mama, ni mom.
1: Tots i totes en algun moment hem dit això de molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona, i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
3: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no?, el que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna, i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no? No sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no?, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi... Hi ha els likes a Instagram... Oh. Clar, és que vivim constantment...
1: Observats.
3: Observats
1: i valorats.
3: I sentim que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té que veure o amb l'elogi o amb l'alè. No? L'elogi, el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè, el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té que veure amb diferència entre plaer i felicitat.
1: Mm. I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
3: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull. No hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant, que em permetran, quan sigui adulta, doncs analitzar-me molt més en cada situació.
1: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos, que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
3: Sí.
1: A un comportament, a un exercici, al que sigui.
3: Sí.
1: A quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
3: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs... Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent a poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no, llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer. Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
4: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només amb dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
3: Sí.
4: Et fan un gargot.
3: Sí.
4: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
3: Vale.
4: Què?
3: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les seves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I, no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
4: Com llaminadures, que els hi vas donant
3: llaminadures.
4: Totalment.
3: Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs, puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Ala, quin dibuix.
4: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menystenir.
3: No, el per que suposat. Fet,
4: perquè ell, evidentment, ells, quan són tan petits, que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya, regalen
3: una floreta
4: que ha collit. Moltes gràcies. I després, s'ha caigut la floreta, no?
3: Perquè... Clar, no cal fer aquest esclat, no?, que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant, i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida, però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat. O sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedreta i ens la vulguin donar.
4: I aquest és realment el missatge que volen.
3: Totalment.
4: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
3: Clar, has pensat en mi i ho veig. Veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? Oh. I jo li dic, cantes millor que ella.
4: Oi!
3: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
4: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
3: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat des de primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? Aquestes persones que et diuen lo bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant, no hem pogut passar pel procés de, jo, pues, no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això, no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
4: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
3: sí,
4: i la teoria adleriana. Sí. Crec que té molt a veure també amb el tema, sí, que tractem avui.
3: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient, parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El yo soy mejor, el yo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quant respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, un estat, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està amb el que tu t'has esforçat, amb el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
4: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te reben tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
3: Totalment.
4: Perquè realment tu estàs fent un esforç per parlar una llengua que no és la teva, i hi ha doncs, aquest deix que en aquest cas és que una mica que, no, que et posa a la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens aquest accent, no?
3: Sí.
4: Que et delata, no? Volia dir. I deia això, i té raó.
3: Totalment.
4: Igual, o en català, en castellà, que a vegades també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, i jo, va, vinga, doncs, parlem anglès, perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt, perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
3: Pues és exactament això.
4: És això.
3: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no?, que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
4: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. La professora d'I5, dir-me, és que no vol dibuixar un elefant, perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
3: Clar.
4: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
3: Clar.
4: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta, perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant...
3: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
4: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
3: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
4: Correcte.
3: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
4: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se o a ensopegar-se en públic...
3: Sí.
4: No? La meva filla petita li passa
3: de... sentiment de vergonya, no?
4: Exacte. S'està morint del dolor,
3: del
4: però ella s'aixecarà i farà com veure que no ha passat res perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
3: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
4: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
3: Primer, revisar a casa a veure què, com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més. Eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de estar treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefante encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però... explicar això als nens i nenes, que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar doncs això, el resultat, o què maco és, o que, si és maco o no és maco, és què ha suposat per tu fer-ho. Amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. I hi ha nens que un 6, o un 5 i mig, ja o un 5, és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
4: Jo a vegades també pregunto, creus que es correspon l'esforç que ja has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
3: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades, clar, jo què sé.
4: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Clar. Perquè realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
3: total,
4: no? Que tens.
3: I moltes vegades, la vida no ens reconeix tot el que fem.
4: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
3: No.
4: Però sense esforç no hi ha benefici, segur.
3: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per exemple,
4: sí, que tenen
3: molta facilitat, yeah. Però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb les nostres, els nostres esforços, les nostres operacions. Al final, l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final, jo m'haig de superar des del meu punt de partida. Si jo només estic mirant allò que s'espera de mi, comparant-me amb els altres, és que potser no arribaré mai. I no vol dir que tingui menys valor allò que faig.
4: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també em va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
3: Clar. I... tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia, amb els missatges del... Jo soc coach, però soc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu mejor versión, ser la... Pues és que no
4: a
3: sempre...
4: A estones no.
3: A estones no, i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, l'important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat. Has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno... Haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades em vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. I sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això, des de ben petits, no, els hi estem inculcant. Ets perfecte simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes, també.
4: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé.
3: Mm-hmm.
4: No? Et comenten una cosa, molt bé...
3: I no passa res. Sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa, que molt fa molt bé. Deixem a les àvies tranquil·les. Pobretes, ja han tingut el seu moment de... No? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé, fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. En recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? O per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció. Perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat, per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger, aquí al costat, no, a agafar un lienzo d'aquests enormes, i em vaig posar a dibuixar, a pintar, vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho.
4: Ja està.
3: O sigui, llavors, si jo només em quedo amb... Oh, que lleig m'ha quedat. No... Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, la meva opinió no és tan important. La teva ho és molt més.
4: Fem un exercici?
3: Vinga.
4: Va,
3: avui t'he portat un exercici per fer amb tu.
4: Vinga.
3: Però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo. Jo et llegiré ara 5 frases seguides. Tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
4: Vinga.
3: Vinga. Sílvia, què contenta estic de la nota que has tret? Oh, quin dibuix més bonic. Ets un artista. Quina nena més bona. Sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
4: M'he vingut una mica dalt.
3: Que sí?
4: Sí. No et diré que no.
3: Molt bé, què has pensat?
4: Que ho faig molt bé, que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
3: I què has sentit?
4: Satisfacció.
3: Sí?
4: Sí, és a dir, eufòria, diria.
3: Perfecte.
4: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
3: Sí, oi?
4: Sí, i tant.
3: Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
4: Vinga.
3: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
4: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre era llaminadura, llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
3: Mm. I amb les dues frases, hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
4: D'aquest final, no, clar.
3: A la primera ronda,
4: no? A la primera, sí.
3: I què creus que li dona importància jo amb aquesta segona ronda?
4: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic, quan... Clar, és més reflexiu.
3: I si haguessis d'escollir, amb quines et quedaries?
4: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó... Ostres, realment està atenta, perquè l'altra és més superficial, al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda, tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos perquè seguim donant consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem. Ni Mama Ni Momo.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Institut Gallecs de Mollet del Vallès és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins el pla de climatització dels equipaments educatius del país. El programa preveu que les actuacions en aquests centres es completin abans del juny de 2028. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha insistit en el fet que hauran de llegir la lletra petita per veure les condicions de la Generalitat, però ha assegurat que les inversions als centres educatius són una prioritat pel consistori.
1: L'acord de govern, hem de llegir la lletra petita, no? El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies, d'inversió pròpia, no?, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també, no?, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no?, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els amb els equips directius, en aquest cas amb els directors i directores, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
0: L'Institut Gallecs és un dels tres centres del Baix Vallès inclosos en aquesta primera fase del programa. I també us informem que Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic demà dilluns 21 de setembre. Des de l'emissora local s'aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives. Així, la nova temporada incorpora quatre programes nous. Veus de Ciutat, estrenat aquest estiu, es tracta d'un espai de conversa amb persones de la ciutat que han de destacat en diferents àmbits. La segona novetat és el programa No dubtis a entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions a través de professionals i també de la música. També l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrena al 96.3 de la FM amb l'espai CQ Voces Amigues, dedicat al món dels radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet del Vallès. Cada setmana el guardià de la Riera analitzarà un nou cas que, segons ell, podria canviar per sempre la història del municipi.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEMA Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt
1: estem
3: bé.
1: Ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta i com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia en genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès com a... És un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, jo fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar. I per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar i tothom m'està mirant i hem de tallar la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors els genera, doncs, això, por, o al contrari, no?, els espais molt tancats,
3: sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no?, l'aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mi acaba sent l'evitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb aquest estímul, normalment, no? Si és una aranya, doncs, evidentment, si a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, em genera una por com, potser, tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'evitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabem generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de la persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid. Normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ho feu encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la sort, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir, ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades, quan entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen, escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu, escolta, potser si vas, potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar, moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament al contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Per clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i habitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: sí,
3: però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una evitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, potser si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs potser és una mica, per començar, una
1: abusarat,
3: no? Llavors, escolta, potser podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem, i fins quan estiguem tranquils ja després, o potser encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant amb un tema de fòbia, es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos fins i tot que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia, però clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò, no és un... És a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una malaltia més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això normalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermetà. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades, directament, el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés. Però el problema segueix aquí. Llavors, no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, potser, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí, doncs, què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant a afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix, amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermetat, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pots fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com l'intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent.
1: Sí. Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vagi a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, no puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors, els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat, i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències, i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències, puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita, doncs, me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors, hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en els seus moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor aquests problemes d'una manera diferent, o mantenir-te, mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant, també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre, i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat, i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn a paresquent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò és un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria, no tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea a dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: Llavors, no sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament, també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendrien, com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què, evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això ho preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà, ja no una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es pot gestionar, hi ha aquestes eines... però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser. I a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut, és que tot m'està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors hem d'entendre primer que de treure una mica la,

0: quan surto. Ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquí és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho? Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes, allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones, allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, que sempre ens diu, hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
0: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització, on la puc posar? No tant en el que jo sàpiga on gestionar-ho, en el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
0: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se m'han acumulat les tasques, quan potser és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I potser, potser algun el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
0: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament. I que moltes vegades no és veritat, és simplement viure de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que

0: quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui programon amb megatemazos com aquest dels Madison Avenue, el Don't Call Me Baby, des de l'any 2001. Si us fixeu, al fons de la cançó és el Maca Idea, del Pino Tanjo. Vinga, va, comencem el que es ballava al Vallès. Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Fot-li gas aquí a l'assumpte. Vinga, va.

Don't Call Me Baby. Madison Avenue des de l'any 2000. Oh, quin temazo. Aquest és també de primera hora de discoteca. Com el que ve ara? El que ve ara també és de primera hora de discoteca. És una versió que va fer la Nina. No la Nina de... que cantava a Operación Triunfo. Una artista que es deia Nina. Va versionar l'I'm So Excited de les Pointer Sisters. I a mi aquesta versió m'encanta. També és de primera hora de discoteca. Oh, com m'agrada. Vinga, va, I'm so

Quina versió més xula, eh? De l'I'm So Excited de les Pointed Sisters, que va fer la Nina en el seu moment. Oh, a mi és que m'encanta. Em recorda molt a una discoteca, però que no era del Vallès, que suposo que també hi havia anat, que era nivell 2. Ah, nivell 2 de Mataró. Ai, aquesta cançó sí que em recorda molt al Vallès, la que ve ara. El Can't Get You Out of My Head, de la Kylie Minogue, des de l'any 2001. Mare meva, quin temazo, eh? La, la, la, la.

La recordàveu la Kylie Minogue com el seu Can't Get You Out of My Head des de l'any 2001. Quin megatemazo, eh? I per megatemazo el que anem ara també fins l'any 1998 del Ultranate i el seu If You Could Read My Mind. On la vas ballar, aquesta? Ah, oh, que és maca.

m'encanta aquesta versió que va fer l'Ultranate del If You Could Read My Mind. Originalment la cançó és de Gordon Lightfoot, de l'any 1970. Oh, que és maca, aquesta cançó, m'encanta. Vinga, va, anem amb un megatemazo també de trencapistes, perdó. The Planet Funk, el seu Chase the Sun. Aquesta és d'última hora de discoteca. L'ambient super caldejat, tothom a tope, passant-s'ho bé. El crit final és molt bèstia. Planet Funk, Chase the Sun.

0: aquest Chase the Sun. Chase the Sun, de Planet Funk. Mare meva, quin mega temazo. Jo que te'l veig d'últimes hores de la discoteca. I el que ve ara també és un mega temazo d'un DJ que a mi em flipa, que és en Bob Sinclair, amb la seva cançó La La Song. Et sona aquesta? Vinga, va, una mica de canyeta.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. What's up?

La, la, la, la, la, la, la, Bob Sinclair, quina canya de cançó que ens porta aquest paio. Mare meva, no l'he ballat vegades, aquesta és que m'encanta. I la que ve ara també m'encanta, és la Gala, amb el seu Coming to my life de l'any 1996. Come, come, come to my life. Vinga, va!

0: Just today, I knew what was right. But on this silent day, I can hear my voice inside. It says, come into my life. It says, come, come.
1: Come into my life. La Gala ens deia, come to my life, nobody love me, nobody love me. Oh, quin temazo. Ai, la Gala em va fer de bones, eh? Aquesta, el Free From Desire, el... Com es deia l'altre? Ara no me'n recordo, però temazos també. Com temazos el que ve ara, que anem fins a França amb els senyors de Daft Punk. Un cop més, One More Time, posem el One More Time aquí a Ràdio Mollet amb el que és ballar al Vallès. Recordo que va sortir el 2001, jo tenia 20 anys, i recordo ballar-la molt al privat de l'Ametlla. On la vas ballar, tu? Ai, m'agradaria saber-ho, eh? One more time. Va, podem fer el joc aquell. A veure, si endivineu quan entra, quan diu one more time.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès celebra enguany una nova edició de la Setmana de la Solidaritat, que creix i es transforma en 3 setmanes d'activitats. El programa inclou xerrades, exposicions, taules rodones, activitats educatives i una festa final amb la participació d'entitats solidàries de la ciutat. Segons ha explicat el regidor de Cooperació, David Moreno, després de l'edició de l'any passat, s'ha decidit ampliar la programació.
1: La novetat seria que en aquesta ocasió, gràcies sobretot a la feina de les entitats, en lloc d'una setmana només, hi hauran més actes durant 3 setmanes. I per tant, jo crec que és una molt bona idea per part de les entitats, perquè han vist que hi havia capacitat de fer més activitat. I jo crec que també, donat que l'any passat va anar molt bé, encara que era la primera vegada després d'anys, i va anar molt bé, jo crec que ha donat força a les entitats i també al propi govern i a la regidoria per continuar apostant molt fort perquè aquest any continuï i encara amb més força.
0: La programació comença demà 21 de setembre amb una exposició sobre el poble saharaui i continuarà amb diverses activitats als equipaments municipals i als centres educatius. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers.

Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Ui, temazos, però dels bons, eh? Com el que ve ara de Negro Can, el Cada vez que te veo. A mi aquesta cançó m'encanta, em transporta, no sé per què, a Eivissa. Té aquest rotllet així caribenyo, que Eivissa no és carib, però bueno, ja m'enteneu. De platgetes. Cada vez que te veo, Negro Can. Me donava Eva. Vinga, va, bon rotllete.

Cada vez que te veo, negro can. Em diràs que no és una cançó de bon rotllo de ballar-la allò com si no hi hagués un demà. Com la que ve ara, que també és per ballar-la com si no hi hagués un demà, que és el Crying at the Discotheque dels Alcázar. Crying at the Discotheque. Hi ha un moment que fa molta gràcia perquè diu Wearing a tie like Richard Gere. Posa't una corbata com el Richard Gere. Ai, que bo. Crying at the Discotheque, Alcázar. Vinga, va, marxeta, va pujant això. Vinga, va, fot-li, mullet.

Crying at the Discotheque, ens deien els Bottles al Càcer. Quin temazo, eh? Crying at the Discotheque. La discoteca no s'hi va plorar, però bueno, mai se sap quan t'agafa una pretonda plorera. Crying at the Discotheque. I ara anem amb el Don't Be Afraid, de DJ Tonka. Don't Be Afraid, Let Yourself Go. Quin bon rotllo, cançó.

0: break it out.
1: Come on, make your move. DJ Tonka, don't be afraid, let yourself go. Avui estic posant música de molt dels finals dels 90 en principis dels 2000, eh? Clar, és que és la meva època, quan jo tenia 20 anys. Ai, com aquesta que ve ara, el Horny. Et sona aquesta? I'm honey, honey, honey, honey, the most tea. Vinga, va, que va pujant això. Com va, nen, mullet?

Night, ens deien els Moustie des de l'any 98 amb el seu Honey. L'havies ballat de vegades, aquesta, eh? I la que ve ara, me'n recordo perfectament també com va sortir. Cançó fetitxa del programa. Anem fins a França, eh? Quin riff de guitarra, eh? Ai, quina classe. Leire Himmich Unite, dels Mojo, des de l'any 2000. Ara, quan ve el subidón que entra el bombo, més que m'encanta. Me'n recordo com va sortir. Va, amb aquesta també hem d'endivinar quan entra el diu Leire. Leire.

Shine on the Rio, mare meva, quin temazo, a mi és que m'encanta. Doncs molt bé, us deixo aquí fins la propera setmana. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Us deixo amb el Down, Down, Down dels Gamba Freak. Aquesta cançó feia molt que l'escoltava segur i és un mega temazo. Jo també feia des que l'escoltava i vaig dir, la posem. Get Down, Gamba Freaks. Fins la setmana que ve, ens veiem, ens escoltem.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
3: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
3: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
1: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema no a l'ampliació ni ara ni mai.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
5: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
3: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Marilles de la Jove de Tarragona.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
3: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
1: Com diem, tret de sortida, doncs, aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
3: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
6: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa. Cuando las ganemos, ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda, también duran 4 años las legislaturas. hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
3: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
4: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa, o ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán. Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
3: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
7: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
3: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
1: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
3: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
8: Obviously, Catalunya was different now.
9: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
1: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portaveu de Aeroport.
10: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
1: Com el que acabem d'escoltar per part del mateix Josete, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per a Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
1: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
3: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
1: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
11: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
3: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
11: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
3: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mandani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
1: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
3: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al Consell de Drets Socials, Raül Moreno.
12: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
13: El conseller és el que es va comprometre.
12: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
3: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
1: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
3: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'IMSERSO, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
15: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
16: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
1: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
3: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
17: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
18: Més conscients que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
17: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
19: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
1: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Vall. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
1: Doncs sí, hem enganxat just aquest, en aquest directe, aquest nou castell descarregat en aquesta actuació de del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
3: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'Esbart Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasc el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'Esbart Santa Tecla, Rosa Llorac, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins el patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorac.
21: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
20: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
1: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
3: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
22: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
1: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Portet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
3: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
23: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
24: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
23: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
1: Són 2:22. Arribem als esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
3: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la sisena jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañer.
0: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
4: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de, no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està a la nostra millora.
0: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
1: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
3: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
5: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
6: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però un primer objectiu complet. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
3: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
7: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Grans batutes, grans emocions.
27: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
26: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
27: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
26: Entrades a auditori.cat.
28: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
29: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
30: Hola, embaladits. Em dic
8: Clàudia i vaig a tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules, si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant, i de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donarien? El de colors més vells, més freis i perfumat. Per als amics i amigues, no triarien paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volen l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
29: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
3: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Més política, Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
3: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
1: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
1: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
10: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant, sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
3: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
1: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
3: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa. Cuando las ganemos, ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda, también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria!
1: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals, programades pel maig de l'any vinent.
3: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
12: Estos días se ha paseado por Cataluña a Abascal. Mucho TikTok, Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas que son lenguas de España para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
3: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
13: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Catalunya.
3: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
1: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
3: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
14: Obviously, Catalunya was different now.
15: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
1: i milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai, la protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
1: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
3: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
1: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
4: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
3: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
4: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
3: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
1: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
3: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
16: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
17: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
16: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I, per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
3: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Música. Obrim ara plana local. Marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
3: De fet, des de l'inici de l'brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
0: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
1: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
3: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
17: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint, doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant, doncs, un increment respecte als anys anteriors.
5: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
18: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
1: Escoltem el so ambient d'aquesta Diada Castellera del primer diumenge de les Festes Majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell, que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona, un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
1: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que eren Laoz i Bayuca, en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
3: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
19: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
3: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector artístic del mercat.
20: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
3: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
1: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
3: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
6: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
7: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat, i com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
6: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
1: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
3: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
8: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, una bogeria molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
21: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
1: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
3: També hi haurà sessions d'escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
22: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca aprovar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
23: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
22: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
23: Tenim 3 seus, el Cines Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
22: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
3: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, i aquest Fofana va avançar els andalus al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
9: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de la Solim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igualada. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongarès a Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre de Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
1: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya.

0: 2-3 al combinat de Portugal després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
1: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina també entre Catalunya i Portugal es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
0: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Brent, el seu nom és Brennan Ray Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic de Amateur At Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records. I hem escoltat un dels senzills, precisament aquest Shiver, d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent. Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent, que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi han artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, de la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

haig de reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

boca que de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta, si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Reckless Trace és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentida, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

Pixels, Reckless Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country, el Demons in Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32, i People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38. A les llistes rockeres americanes va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat, doncs, és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada, doncs, com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hole on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, necessito a Jesús. El que esteu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters, i basada sobretot en la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carson Peters, amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Gofford, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hole on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamond Back Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom. Riding with the Devil, Art Fish.

en Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura, malgrat la seva edat, de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també.

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCurry, o aquest The Birds Know, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o el You'll Never Forget Her Until You Do.

I darrera part del nostre espai, amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Wharton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026. Com aquest, One More Spring.

from the noose. That fortress wall, not as solid as before.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If They Down Down to Country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu.

0: veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem en majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia, i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla. I en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima. Una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta, en aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu, amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa, el Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsy del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
2: Sí,
0: tota
2: sí.
0: La màgia.
2: Sí, sí, tant. Vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis, i això, doncs em feia les classes més curtes.
0: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
2: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors d'allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens ens en va ensenyar una colla de canalla.
0: M'encanta, no sabia sí. tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
2: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia els dits, ha d'anar cap aquí, cap allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del Gremi de Lleida, bueno, de pastisseria de Lleida, va ser president un temps, i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
0: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
2: Exacte, sí, sí.
0: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
2: Ja em va agradar molt a mi la música des de petita. I ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors, ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però, bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
0: Que busca? O que busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament sí. Vas provar altres tipus.
2: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
0: Heavy, eh?
2: Sí, el heavy metal. El
0: saltar i vinga, vinga.
2: Però després vaig passar del heavy al jazz...
0: Ah, mira.
2: I del jazz al blues. I vaig trobar en el blues una expressió de molt profunda de les emocions. Que, o sigui, d'una manera molt senzilla podia expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
0: I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria... Va ser tècnica de so o no? Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
2: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no paga. No pinta bé, i llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis, i primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a la Salle, i vaig treure la carrera d'enginyeria tècnica de telecomunicacions especialitat d'imatge i so.
0: I, telecos, vas
2: fer? Telecos, però jo sempre la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so. Però que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
0: Ara sí que hi ha.
2: Es va passar-me tot el de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de que buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé, i jo ja havia treballat com a tècnic de so en unes empreses i carregant
0: la maquinària,
2: llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
0: Bueno, mira.
2: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga, i bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
0: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Philip Rehm, amb el Puyal, per descomptat, sí, el sí. Tom, imagino que vas fer 1.000 programes.
2: Mikimoto...
0: Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
2: amb el Màgic Andreu. Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També feia
0: molt, Teresines.
2: Havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I de, quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer de els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports i bueno, vaig haver d'aprendre-ho així a marxes forçades i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordanya, que era el festival. Havíem anat a Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent o a la Catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
0: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
2: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, hi tindrem moltíssima feina, ja em vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs... Sempre
0: pots tornar.
2: I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja vaig decidir...
0: Ja no vas tornar, eh?
2: No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
0: Però, jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Jo he triat passar gana. Escolta, però la música... T'ha donat moltes coses, sí. A part de gana, que queda clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh? Estem a temps, des d'aquí, de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, sí, el 92, i tirar-te a la piscina, déu-n'hi-do, no?, el valor.
2: El que m'ha donat molt ha estat molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, a molts països diferents, inclús parlant d'idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
0: Perquè la música és un llenguatge universal.
2: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molta... Tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que
0: t'ho donen... Que duren per sempre,
2: que duren. Tot. Sí, sí, que duren.
0: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina ha tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu, perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
2: N'he tingut diverses al llarg de la vida, des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors, també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
0: profunda.
2: Ben profunda. I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí. O aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa, em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutor que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat, així que dius, no, tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
0: És a dir, la música sana, cura.
2: Segons quina, segons quina.
0: Si més no, el
2: cas,
0: blues.
2: En el cas del blues jo m'he trobat que sí, que a mi i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs, també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura, o poden... Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
0: Sí, clar, sí. Pensa que a Fogots, sobretot, parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de, moltes vegades, de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
2: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
0: O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
2: Doncs mira, jo et veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també, i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya, que et dona un cert reflex de llum i que, bueno, també et pot obrir la llum a la nit, no? I és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
0: Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digués, aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí.
2: Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Uh-huh. Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell, bueno, fa al finals del 2024 vaig sortir a actuar.
0: Fa dos anys, sí.
2: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
0: Just the Two of Us.
2: Aquesta em dóna molta... del Bill Withers. Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí... Ja, bueno, no, a mi em dóna vida, sí, sí.
0: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema. Les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, de la música en general.
2: Sí, artistes.
0: A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
2: Doncs,
0: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
2: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves?
0: Exacte.
2: Llavors val la pena doncs una mica tenir en compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
0: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool això, no? Blues català és com...
2: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment.
0: No, però bueno, és...
2: Però soc d'aquí.
0: És de casa.
2: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja ens ja, bueno, vam tancar i ja ho vam publicar més tard, però aquella il·lusió també de pa, pues una catxeta, una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, però vam tenir la moral per anar seguint i encara...
0: Però teniu més moral, que diuen, que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
2: Sí, en el blues i tant.
0: Que és molt reduït, i a més, abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs no. que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
2: Això és trist, sí, sí, que ja cada cop les sales es van tancant i hi ha menys oportunitats, hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això. S'ha de tenir espais on es pugui fer música que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar enlloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
0: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
2: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs, i s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
0: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha espais. Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria anar a escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz, jo no...
2: Exacte, sí.
0: És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot. Però un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta. Tu anaves i escoltaves sí. gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
2: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
0: Clar.
2: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen. No? Hi ha, alguns músics ens van buscant, també a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
0: Que sembleu mariachis, eh? I... una mica. Ara m'esteu fent molta pena, semblen els saps, els mariachis aquells que toquen. Però... penso, si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
2: Sí, sí.
0: No?
2: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
0: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona... que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment, i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res, ho tenim a casa, ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons el blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
2: Sí, sí. Exacte, i poses la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs en un blues que agafa una altra expressió.
0: A l'aire del Ter. Agafa l'aire del Ter.
2: Exacte.
0: Sí, escolta, sí. Què és de tot el que has fet que t'ha permès seguir aquí? T'ha fet aquest clic, que no deixessis aquella pulsió de marxar, de quedaré tancada a casa, que segueixis sent la Big Mama, Montse.
2: Meditar molt, ser una persona que em calmo, agafar les coses amb calma i quan hi ha un obstacle, un problema, doncs mirar de resoldre'l respirant i a veure com ho puc fer, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel i el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyen bé. Adéu.

0: i en aquest cas doncs, ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood per una banda i la Sister Baron per l'altra.
1: Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, què? Aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
0: Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja per l'any que ve, a finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes. I hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues que van ser creatives, que van estar les primeres, sobretot, les que van...
1: La Billie Holiday...
0: Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, eh? I també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina, també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem en un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això que dius tu pren les seves cervesetes i aquest és un concert més doncs, per gaudir tranquils. I...
1: Més Scott Whisky. Diríem. O bourbon, no? Més adequat. Un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones. O sigui, és com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones... I enganxar-me, bueno, és això el que feu amb la sister, no?
0: Sí, fet això, ho hem fet, perquè totes n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als mons dels escenaris als 80.
1: Què dius ara?
0: I la dècada aquesta dels 80 als 90... Pràcticament, doncs, és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu, doncs, més... Té tota una vivència, inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i, no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig la Berta Hunter i penso, m'agradaria.
1: M'agradaria ser la Berta Hunter, acabant, no?
0: Arribar així, també, amb aquest esperit, no?, de tan gran encara doncs, anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
1: Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
0: Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
1: Es pot aguditzar? Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
0: Es queda més... Les dones es queda més greu. Sí,
1: que és més bonica.
0: Agafa-se un altre... uns harmònics, no?, que ressonen, sí. Però també pot ser casos doncs, que hi hagi... Doncs, que se'ls faci una mica més primeta o així.
1: Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica... Si les veus canvien, canvia el color? És que jo sé que els músics parleu...
0: Parlem de colors, d'impressions...
1: Explica'm què és això del color de la veu.
0: El color seria com l'envolvent de la veu, el que els com en diuen, els formants de la veu, que soc, com et deia això, enginyer, seria aquesta mena de...
1: De modulació.
0: Sí, el que dona els harmònics de cada veu, el timbre que tens, llavors això seria... Si, normalment si és més agut un hi veu un color i si és més greu potser més càlid.
1: Quin
0: si
1: seria el blau? A veure si ens pots explicar amb to quin seria el blau, va.
0: El blau, com és blau a nivell de... L'altra magnètica és una ona més freda, bueno, dona més el d'allò, el jo crec que seria un so més agut, no?
1: Seria el... seria blau. I el groc?
0: El groc, ai, no sé, tu...
1: El... I el vermell, si... que és intens? Seria un greu.
0: Un greu així d'infern, no?
1: Seria quasi, quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues, es diu blues?
0: Blues, sí, sí.
1: Per el color, no.
0: Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment de bueno,
1: de pertinença, potser, suposo, no?
0: No, potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist. Era una tristesa. Feeling blue. I'm feeling blue is...
1: I'm feeling blue. Mira, que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiucada i no m'atreveixo del tot, perquè com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom meravellós?
0: Mama Montse va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir allà a cantar. I al principi anava amb un grup, una colla, anàvem amb una colla de companys i es feien com unes... Hi havia com unes jam sessions i llavors, perquè jo sortís, van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà, de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics i per mi ja va ser doncs una cosa que... Bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de vale, però... dones amb experiència, no? Dones,
1: Però és bonic, perquè sí. Dius, Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
0: Sí, sóc bastant una mica així, eh?
1: Però és que és el que anava a dir. Transpues una mica Big Mama, abraça'm una mica,
0: de
1: saps?
0: De protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que... Primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè... N'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi ha diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
1: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè, clar... Has anat pel món.
0: Ara el que vaig fent ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i potser em deixava en una sala i anava a gravar allà, una mica em feia els tècnic de so, amb els músics, doncs, bueno, feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé. O sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica, deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel
1: futur, per la nova gent, no? Que sí, pugi, que tingui referents.
0: Com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val, això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
1: Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
0: sí,
1: música.
0: Això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona. I simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que, sobretot nens que estaven malalts de càncer. I, clar, passes un estàs allà tancat amb quatre, bueno, tens un personal que et tracta molt bé però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això portàvem un dia doncs,
1: d'esbarjo
0: d'aire,
1: sí.
0: De música i portàvem allà, bueno, érem una colla, sempre intentaves implicar algú d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca.
1: I que s'allunyi el rotllo de les malalties, no?
0: Sí, perquè... exacte. Pues això quedem que és senador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia la gent s'esveix unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. Llavors, per un moment... estàs sentint una altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat, que amb la música hi ha pallassos que fan això.
1: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos de... N'hi ha molta gent col·laborant, els animals també. Hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals. Gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat. Sí. Saps? Els artistes només van els futbolistes, aquests se'ls hi veu molt, però... la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat. I potser cal saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
0: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses t'omplen a tu també. Sí. Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i fèiem un casú d'aquests, i aquesta tonteria, que potser un altre no dona valor, doncs això... per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no?, de dir...
1: Oh, no.

0: de Big Mama Montse. Per acabar, sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li don... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
1: Doncs, a veure, els 20 anys... Jo recordo que vaig començar a fumar. I vaig estar 10 anys fumant. Li donaré el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria... Aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer... Bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Home, escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem... l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs una tarda més. Tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
3: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
2: Ah, molt bé.
3: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart, que tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
2: La Marianne, no, es deia?
3: Marianne Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
2: De Wolfgang, sí.
3: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant doncs, el piano, clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però que sortien del...
2: El peu del plat, no.
3: Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix. Que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist, que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, bueno, com ja tots coneixem.
2: No es podia dedicar perquè la societat no li deixava.
3: Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella doncs no va poder negar-s'hi.
2: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, o m'ho he inventat.
3: Sí, ella també diuen que va tenir una altra relació, però òbviament ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
2: Amb aquest senyor, que tenia fills abans,
3: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell, i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla, i li deia, més o menys, no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda la seva possible, el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen sí, que el geni, Mozart sí. era com una persona molt moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
4: tranquil·la,
3: i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, va, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. Uh-huh. I de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart
4: del principi
3: van ser inspiració de la seva germana, o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen, sí, que vam parlar l'altre dia, ja composaven, en el món més monàstic, potser. La Clara Schumann també va arribar a dir que ella doncs, no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que és la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
4: les músics
3: en el món de la música clàssica. De la Marianne us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Que doncs, jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és una història avorrida, no?, en el sentit de que ella, si no el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix, perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
4: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà, i va anar per totes les corts, perquè el pare deuria guanyar. Em recorda pares d'alguns...
3: Del futbol.
4: Sí, futbolistes, esportistes, d'esportistes que es guanya la vida versus els seus fills,
3: correcte,
4: no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell
3: moment.
4: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
3: europees. Clar, quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
4: Sí, el gènere era un tec, mira que divertit, sí.
3: De fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. Per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fossa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fossa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, el castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris soc una mica morbosa, m'encanten.
4: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
3: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure, que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixi'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
4: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò, una xinxeta no? A la història de les dones silenciades, omeses i emmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
3: A vosaltres.
4: Gràcies.
0: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Moss. Ara has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: És Albert Malla.

Hola, Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, al món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La puerta de Alcalá.
0: La puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la ternura, siempre hay tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana.

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Quim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra King. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona a principis dels 90 i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

L.A. is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Frankie, ulls blaus Sinatra en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

a Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: Va ser Premi Grammy 1986 a la cançó de l'any. That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Anem al cinema. En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos del Aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Take My Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar, 86. La cançó del grup Berlín.

Breathe Away. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada? Perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir Premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Yeah! Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Goiner. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva. Y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986. Famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia...
1: Toca-la, Uli.
0: Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
2: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
3: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. Porque...
2: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era... Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender

la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit, i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començarem amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, qui a més li donava títol després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs, al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio, al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta, dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, no, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stivert, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava. El no era el més habitual, ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres en bons grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo, jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat, i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell, i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time. Sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc, Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sapslinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Won't It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era ona mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia, Cocodril.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives, si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987. Que contenia perles com aquesta bonica balada.

Que bonic, cançons com aquesta, tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir a la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover, d'Alemanya, Scorpions, una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo, així ho deien Scorpions.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Pornograffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó, More Than Words.

0: Aquelles coses curioses, una banda de música alternativa que es va formar a principis dels 90, junt amb altres bandes com Linkin Park i Incubus, de moltíssim d'èxit, doncs va aparèixer aquesta altra banda nord-americana, els Who Bass Tank, que també van aconseguir arribar molt amunt a les llistes d'èxits gràcies a balades com aquesta, The Reason, La Raó, un tema que va arribar ni més ni menys que a la posició número 2 de la llista Billboard Hot 100, la llista més coneguda dels èxits dels Estats Units. Així doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. Avui, cançons d'amor, cinquena part, al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara amb una de les cançons més boniques i més conegudes dels irlandesos U2, des d'un disc que era experimental, però en aquest cas una cançó pop convencional, des de Acton Baby, U2 amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum, més o menys com la pel·lícula, el 1986. Es tracta de la banda sonora original de Top Gun, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis. I que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques. Però vaja, quina cançó, encara avui dia la recordem perfectament. Take My Breath Away. I ara, atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Estem parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i també amb vendes de la seva banda sonora. De la mà d'una veu increïble, la de Celine Dion, i aquesta cançó que va batre tots els rècords. El meu cor continuarà endavant. My heart will go on.

0: una de les balades dels inicis de Sau. La banda catalana va triomfar ja a finals dels anys 80 gràcies a cançons com aquesta, Només ho faig per tu. Aquest era el seu segon disc, Per la porta de servei, i sortia a la llum al 1989. Seguim amb més balades interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb els Sang Traïts. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Contes i llegendes, un gran treball, publicat el 1993. I aquesta és La reina del gel.

Una cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar el Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el boss Bruce Springsteen i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiquí en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiquí d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 18 de setembre de 2026, programa número 47 de la temporada. Darrer programa de la temporada i de la temporada d'estiu, vull dir. Aquest estiu que ja s'acaba, tot el que és bo s'acaba. Mireu, pel Nadal dels meus 13 anys, els meus pares em van regalar la novel·la Rumblefish, La ley de la calle, de la Susan Hinton. Dubto que els meus pares sabessin gaire sobre la novel·la, més enllà de trobar-la a la secció juvenil de la llibreria, però ves per on, em va encantar. Alguns anys més tard vaig veure l'adaptació cinematogràfica que em va fer en Francis Ford Coppola, també molt meritòria. A Rumblefish, La ley de la calle, hi ha una frase que em sembla una manera preciosa de parlar del temps. La diuen Benny, el personatge que la pel·lícula feia en Tom Waits, i deia: "When you're older, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left." Em queden 35 estius. Quan ets jove, sembla que tinguis tot el temps del món, però després arriba un moment en què deixes de comptar els anys que has viscut i comences a pensar en els estius que et queden. I potser per això els estius són tan importants, perquè sense adonar-nos-en són també una manera de contar la vida. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: El programa d'avui, ja us ho he dit, és una cluenda de la temporada d'estiu, d'un estiu, el de 2026, que, com tots els estius, resulta en una mena d'hiat particular en el que sembla que la vida s'atura una miqueta i per unes setmanes ens permetem ser diferents, relaxar-nos del dia a dia que ens arrossega i viure una mica més intensament i segurament

Aquesta hauria de ser la lliçó personal per a la resta de l'any. I el Bartiki? Potser faran 5 graus a fora, però a dins vivim un estiu de 12 mesos. Perquè sí, aquest, ja us he dit, és el darrer programa de temporada d'estiu. I la regular, bé, no patiu, que comença la temporada que ve, compensa la temporada regular la setmana que ve, que serà la quarta temporada ja de Bartiki. I en aquest punt, l'altre dia vaig trobar un comentari que va posar en Miqui Puig a una story d'Instagram. Ja sabeu qui és en Miqui Puig. Miqui Puig, un senyor que viu aquí al costat, a la Mella del Vallès. Un saludo de tant en tant pel poble. En Miqui Puig, com us deia, una de les figures més inquietes de l'escena musical catalana. És músic, és compositor, és productor, és selector musical, conegut sobretot per la seva trajectòria al capdavant de Los Sencillos. Però la seva relació amb la música no s'ha limitat als escenaris. També ha desenvolupat una llarga carrera com a discjòquei i comunicador radiofònic amb el seu programa Pista de Fusta a ICAT Ràdio, tot reivindicant cançons, artistes i sons que sovint quedaven fora dels circuits més comercials. Una faceta que l'ha convertit amb els anys amb una autèntica figura de culte com a agitador musical i com a prescriptor. En fi, el que us deia, en Miqui Puig posava una cita de Lamb Chop, el grup, que en realitat és una persona, és en Kurt Wagner, però bé, una cita de Kurt Wagner, Lamb Chop, una cita que m'ha agradat molt i amb la que m'identifico. Deia així, deia: encara ho gaudeixo d'un bon programa de ràdio, on les cançons no són previsibles i tanmateix reflecteixen alguna cosa de la persona que les posa. Valoro el pensament que hi ha darrere de l'elecció i l'art d'anar-les enllaçant al llarg d'un període de temps. Les plataformes s'esforcen per desxifrar els teus gustos i preferències, però no tenen cap altre objectiu que els likes. No comparteixen cap personalitat perquè no la tenen. Bé, doncs això, una cita que m'ha agradat molt i ja us dic, m'hi sento bastant identificat. I posarem una miqueta de música, en aquest cas, doncs el Miqui Puig. Posarem la cançó Nada Nuevo, que és la cançó que obre l'LP Col·lecció de Favorites, el que acabaria sent el darrer disc de Los Sencillos. Era l'any 1999, i aquell disc pràcticament era un disc en solitari del Miqui Puig, en un grup, en un Los Sencillos, que ja estava quasi en descomposició. I és una cançó que sona una mica com una declaració de principis en Miqui Puig, mirant la vida amb aquella barreja tan seva de romanticisme i de sensís. Algú va definir-la com una mena de cançó especialment generacional. I fins i tot com si fos la cançó que sona més a pulp de Los Sencillos. Va, anem a sentir aquest No hay nada nuevo.

Un dels grans esdeveniments cinematogràfics d'aquest estiu ha estat, sens dubte, l'estrena de L'Odissea, la nova pel·lícula d'en Christopher Nolan. I dic esdeveniment perquè ja abans d'arribar als cinemes aquesta pel·lícula semblava destinada a ser molt més que una pel·lícula. Era Nolan fent una de les grans històries de la literatura universal, rodada íntegrament amb càmeres IMAX, amb Matt Damon fent d'Ulisses, un repartiment ple de noms enormes. I després ha passat una cosa que no sempre passa amb les superproduccions, que el públic hi ha anat massivament, i en general ha sortit bastant encantat. La pel·lícula ha estat un dels grans èxits de l'estiu i ha superat fins i tot els resultats d'Oppenheimer. Ara bé, abans de l'estrena hi va haver una altra pel·lícula al voltant de l'Odissea, la pel·lícula de la polèmica. I aquí entra el famós debat woke. Una part de la dreta nord-americana va carregar contra Nolan, sobretot pel repartiment, per exemple, que la Lupita Nyong'o interpretés Helena de Troia, o que Elliot Page aparegués amb el paper de Sinó. Personatges sinistres i cutres com Elon Musk i d'altres comentaristes conservadors van convertir el càsting en una mena de batalla cultural abans que pràcticament ningú no hagués vist la pel·lícula. I jo, sincerament, crec que és una discussió bastant absurda, no perquè no es pugui criticar el càsting o perquè no sigui legítim discutir fins a quin punt una adaptació ha de ser fidel al món original. Però convertir l'Odissea en una guerra cultural perquè hi surtin actors de diferents races em sembla una manera molt pobra d'apropar-se a una obra que, precisament, fa gairebé 3.000 anys que està sent reinterpretada. I sobretot perquè després va passar el que acostuma a passar amb aquestes campanyes, que la gent va al cinema igualment, i molt. Jo, per cert, vaig anar a veure-la al cinema. A mi m'ha agradat molt. És una d'aquestes pel·lícules que crec que s'han de veure en una pantalla gran, perquè en Christopher Nolan entén el cinema com un espectacle físic. La mida de les imatges, el so, per cert, un so ensordidor. Les batalles, el mar, els monstres, els escenaris, tot està pensat perquè tinguis la sensació que estàs veient una cosa enorme. I en aquest sentit, crec que en Christopher Nolan ho torna a fer extraordinàriament bé. Ara bé, també tinc algunes coses que no m'acaben de convèncer, i una d'elles és una cosa que em passa sovint amb Nolan. Tinc la sensació que de vegades pren l'espectador per idiota. En Nolan té aquest costum de posar cap al final de la pel·lícula un personatge que apareix i t'explica el que acabes de veure. Com si després de gairebé 3 hores necessitéssim que algú ens agafés a la mà i ens digués: mira, tot això vol dir allò. I sí, també passa a l'Odissea, i a mi em sobra. Perquè si t'has construït tota la pel·lícula al voltant d'un mite que té gairebé 3.000 anys, crec que pots confiar una mica més en l'espectador. Pots deixar que la gent interpreti, que faci connexions, que surti del cinema, potser discutint què ha vist. No cal posar-li una nota a peu de pàgina de 2 hores i 50 minuts. I després hi ha una altra cosa que em grinyola més, perquè té a veure amb el mateix personatge d'Ulisses. La pel·lícula sembla voler explicar que el viatge l'ha transformat, sobretot perquè s'ha traumatitzat per la guerra de Troia. És a dir, que el gran pes que arrossega Ulisses és el que ha vist i ha fet durant la guerra. I això em sembla interessant cinematogràficament, però també desvirtua una mica l'esperit de l'obra d'Homer. Perquè a l'Odissea el viatge és precisament el que transforma Ulisses. Són les tempestes, els monstres, Circe, les sirenes, Calipso, Polifem, les temptacions, les pèrdues. És un home que intenta tornar a casa i que durant 10 anys és sotmès amb una successió de proves. En Christopher Nolan, en canvi, posa molt més l'accent en el soldat que torna de la guerra i les conseqüències psicològiques d'aquesta guerra. És una lectura molt contemporània pel personatge. Però, malgrat tot això, jo us dic que això és pecat a minuta, a mi l'Odissea m'ha agradat molt, perquè una adaptació no ha de ser necessàriament una il·lustració fidel del llibre. En Christopher Nolan agafa Homer i fa una pel·lícula de Nolan, i això implica excessos, explicacions innecessàries, canvis de perspectiva i alguna decisió discutible, però també implica una cosa que no és gens fàcil: fer que una història escrita fa gairebé 3.000 anys torni a semblar una aventura nova. I bé, ara que parlàvem d'Ulisses, de monstres, de sirenes, de mar i de vides impossibles, crec que no hi ha millor manera d'acabar que amb una cançó que ja fa gairebé 60 anys
que va fer exactament ell mateix, convertir l'Odissea en psicodèlia. Parlo de la cançó Tales of Brave Ulysses dels Cream. La cançó va aparèixer al 1967 al disc Disraeli Gears amb música de l'Eric Clapton i lletra d'en Martin Sharp. I aquí també hi ha una història molt curiosa. En Martin Sharp havia tornat un viatge pel Mediterrani i aquella experiència li va servir per escriure una mena de, jo dic, visió psicodèlica de l'Odissea. I l'Eric Clapton va convertir aquella lletra i ja us dic que és una cosa molt de 1967 amb una cançó i de passada doncs, va aprofitar per posar un dels primers grans usos del pedal de guitarra wah-wah que tenim a constància a la història del rock, almenys a un nivell més comercial. Així que bé, deixarem que l'Ulisses torni a salpar, però aquesta vegada no va cap a Ítaca, sinó va cap a l'any 1967, cap a l'època de psicodèlia britànica. Ja m'ha parlat molt de psicodèlia britànica aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet, però ens repetirem, per què no? Perquè són els Cream, i això és Tales of Brave Ulysses.

0: run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
1: Bé, continuem amb aquest repàs de l'estiu 2026. Bé, un any més he anat al Festival Mad Cool de Madrid. I ho dic amb una miqueta de recança, perquè, bé, perquè mal que em pesi, avui dia em sembla que és un festival millor que els grans festivals que tenim a Catalunya. No necessàriament perquè tingui millors artistes, que això ja va a gustos, sinó perquè té una capacitat per combinar grans noms internacionals, diferents generacions, diferents estils, i que sincerament costa de trobar aquí a casa nostra. I això, que aquest any el festival també ha tingut els seus problemes, especialment d'organització i també de distribució dels escenaris. Jo enguany només hi vaig anar una jornada i hi vaig anar sobretot per veure una banda que tenia moltes ganes de veure en directe i que per una d'aquelles coses que passen amb els grups més que més agraden, doncs mai els podia pogut veure fins aquest estiu, que són els Foo Fighters. I em vaig sortir del concert absolutament encantat. Els Foo Fighters celebraven aquest any 31 anys de carrera. I en Dave Grohl ho va deixar clar des del primer moment. Aquella nit tocarien una mica de tot. I quan dic una mica de tot, no exagero. Van estar 2 hores i mitja damunt l'escenari i van tocar una barbaritat de cançons, 24 temes principals, a més d'un medley durant les presentacions de la banda, doncs que anaven tocant amb una mena d'exercici així mig graciós i mig nostàlgic, anaven tocant cançons de les bandes a les que havien militat els membres del grup abans d'incorporar-se al grup. És a dir, el Dave Grohl, evidentment, va tocar cançons de la Nirvana, però també es van tocar cançons de The Germs, es van tocar cançons de No Use for a Name i de Sunny Day Real Estate. En fi, però fora d'això, el que ens interessava evidentment era el repertori Foo Fighters, i van tocar totes. Van començar en All My Life, van tocar The Pretender, Times Like This, Rope, My Hero, Learn to Fly, Walk, van recuperar cançons del primer disc, van passar per totes les èpoques, i fins i tot, ja us dic, van fer en un moment més o menys emotiu, en Dave Grohl va recuperar la cançó Mary Gold, una cançó que Kurt Cobain havia gravat amb Nirvana però que havia compost en David Grohl. Bé, el que us dic, va ser un concert molt, molt solvent, d'aquells en què no tens mai la sensació de que el grup estigui simplement complint amb l'expedient. Dave Grohl té 57 anys i continua tenint una presència a l'escenari com si tingués 30. Ell crida, corre, toca la guitarra, se'n passa el micròfon, però sobretot transmet aquella sensació tan poc sofisticada però tan efectiva de, bé, hem vingut aquí a tocar rock and roll i ens ho estem passant tots bé. I hi havia una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, al públic. Perquè sí, evidentment hi havia gent jove, evidentment, però el gruix del públic que envoltava els Foo Fighters estava molt més aviat entre els 35 i els 50 anys. Gent que probablement portem escoltant Foo Fighters 2 o 3 dècades. I també hi havia una cosa que em va encantar, pares amb fills, pares que havien escoltat The Pretender o Everlong quan eren joves i que ara estaven allà amb els seus fills, adolescents o joves, compartint exactament aquelles mateixes cançons. I aquí és on crec que paga la pena fer una petita reivindicació contra l'edatisme musical. Perquè sembla que darrerament, per anar a un festival, hagis de ser jove, guapo i sobretot cool. Com si els festivals fossin una mena de territori reservat a la joventut i que a partir d'una determinada edat haguessis de començar a quedar-te a casa escoltant els discos que vas comprar fa 30 anys. I potser seria exactament el contrari. La música popular té una cosa extraordinària, no caduca perquè tu et facis gran. Si una cançó et va emocionar als 20 anys, no hi ha cap raó perquè als 50 no pugui saltar quan comença a sonar, més enllà de les raons purament físiques, però bé. I el Dave Grohl sembla tenir-ho molt clar. Aquella nit va parlar diverses vegades d'aquesta gent que porta dècades seguint la banda. De fet, no aquella nit, però per la xarxa ronden vídeos on el Dave Grohl diu coses com "If you don't know what to do, look at the old motherfucker next to you". I és lògic, els Foo Fighters tenen 31 anys de carrera, però és perquè també tenen fans que porten 31 anys sent fans. A més, hi ha una certa paradoxa en tot això. Quan un artista arriba als 50 o 60 anys i continua omplint estadis, en diem una llegenda. Però quan els seus seguidors arriben als 50 o 60, sembla que ja siguin massa grans per estar en primera fila d'un festival. Doncs no. En fi, un festival no hauria de ser un lloc on deixes de tenir dret a estar-hi quan compleixes 30 anys, quan compleixes una determinada edat. Hauria de ser justament un espai on diferents generacions es troben al voltant de la mateixa música o de músiques diverses. Què importa? I aquella nit a Madrid era això. Almenys en aquella nit i en aquell concert. Gent de 20 anys, gent de 15, gent de 40, gent de 50, pares amb fills, tots cantant My Hero, Best of You, Monkey Ranch o Everlong. Perquè al final aquesta és una de les coses més boniques que té la música, que et permet continuar sent el mateix adolescent que eres quan vas escoltar aquella cançó per primera vegada. I parlant de cançons que et fan tornar enrere, aquella nit els Foo Fighters van començar el concert no la va ser la primera, però sí que va segona, amb una que per mi és probablement una de les millors maneres possibles de presentar una banda que porta 3 dècades fent soroll. Una cançó que parla precisament de resistir, de plantar cara, de no deixar que ningú et deixi o t'hagi de dir qui has de ser. Anem a sentir els Foo Fighters, The Pretenders.

Bé, com cada estiu a Mollet vam tenir la nostra festa major i el Bertí aquí, que ja sabeu que som un programa de ràdio Mollet, ens agrada especialment quan la música ens dona alguna excusa per sortir de casa, anar a la plaça i veure que s'hi cou. Aquest any, entre les moltes activitats que van programar les colles de Morats i Torrats, hi havia un concert que d'entrada em generava una certa curiositat. Era I Want You Back, un grup de tribut a Michael Jackson. Bé, aquí haig de començar fent una confessió. Jo no soc gaire de grups de tribut. De fet, més aviat em fan una mica de mandra. El que no m'acaba de convèncer és el concepte, perquè una cosa són els grups de versions, que han existit tota la vida des que el rock existeix. Un grup que troba cançons conegudes, que les porta al seu terreny, que potser les fa una mica diferents, que no necessàriament intenta reproduir fil per randa l'enregistrament original. Perfecte. Això em sembla una tradició musical, ja us dic, absolutament legítima. Però el grup tribut, aquí ja entrem en un altre terreny, perquè de vegades sembla una mica allò de voler ser qui no ets. La perruca, la disfressa, els gestos estudiats, la imitació, tractant de que sigui exacta. I paradoxalment, el concert del Kids I Want You Back em va fer canviar una mica el prejudici, perquè assumint la dificultat de l'empresa, que no és poca, em van semblar un grup més que solvent. Per començar, portaven bases pregravades, una cosa pràcticament inevitable en un espectacle d'aquest tipus, perquè, clar, reproduir en directe tota la complexitat de les produccions de Michael Jackson seria una barbaritat. Però al mateix temps tenien una banda tocant en directe, bateria, baix, guitarra i teclats. I aquí destaca precisament o especialment el guitarrista, i no és fàcil posar-se a tocar Michael Jackson quan saps que en algun moment arribarà Beat It i tocarà fer aquell solo de guitarra que tothom coneix, aquell del Van Halen, i aquest noi el va defensar francament bé. De fet, jo diria que la banda funcionava millor quan deixava de ser banda d'imitació i es concentrava simplement en tocar. I després hi havia el cantant, que entre cometes era el nostre, entre cometes, Michael Jackson. I aquí també he de reconèixer que cantava molt bé. Tenia molt ben agafat el timbre, Stones, aquella manera tan particular de col·locar la veu que tenia en Jackson. Segurament, haig de dir que cantava molt més que ballava, i tot i així, l'espectacle estava molt ben plantejat i van anar repassant pràcticament totes les èpoques de la carrera de Michael Jackson, des del Jackson 5 i els primers èxits en solitari fins als grans discos dels 80 i dels 90. I bé, aquí van fer una cosa que em sembla intel·ligent. Es van quedar en general amb el Michael Jackson que realment ens interessa musicalment, perquè evidentment del material posterior dels 90 i sobretot el que va venir després tampoc calia fer gaire arqueologia. I és que Michael Jackson, malgrat haver mort ja fa anys, continua sent un artista d'una actualitat sorprenent, i ara encara més perquè la seva figura doncs ha tornat a estar al centre de l'atenció amb la pel·lícula sobre la seva vida i la seva música. I aquest any, a més, doncs això, es compleixen 18 anys de la seva mort. 18 anys, poca broma. I encara avui podem plantar-nos en una plaça de Mollet en plena festa major i trobar desenes de persones cantant i ballant cançons que tenen 30, 40 o 50 anys. Aquella nit hi havia també un altre element que formava part de l'espectacle i d'aquest tipus d'espectacles de festa major: la calor. I quina calor! Tanta que en un moment determinat fins i tot vam patir una mica pel cantant, que entre cançó i cançó el veiem anar cap a un costat de l'escenari a veure. I no era precisament aigua, eren begudes ensucrades, probablement per intentar recuperar una mica de l'energia i evitar la lipotímia. I vam pensar, compte, perquè això de cantar i ballar com Michael Jackson en una nit d'agost a Mollet, doncs això pot acabar perfectament en lipotímia. Per sort, no va passar res i el concert doncs va continuar. I jo vaig marxar pensant que, malgrat que continuo sense ser especialment partidari dels grups tribut, doncs cal reconèixer quan una feina està ben feta, i aquests I Want You Back doncs ho van fer prou bé. Però continuo pensant que personalment prefereixo un bon grup de versions. Així en general, ja us dic, no cal imitar, fer una versió, fer versions, no cal fer imitacions. Però bé, ja que
porto uns minuts parlant en general de Michael Jackson, dels seus grans anys i dels seus grans discos. Ara sí que toca escoltar una de les cançons que m'han demostrat fins a quin punt aquell home podia convertir el rock en música pop de masses. Una cançó amb guitarra, amb crits, amb tensió, però també en aquest punt de mala llet, que curiosament doncs també li quedava molt bé, amb un tio que quan parlava posava aquella veueta, però quan cantava això era una altra cosa. Vam escoltar a Dirty Diana.

Bé, i ara arriba un moment que inevitablement també forma part de l'estiu aquí al Bartiki de Ràdio Mollet, quan ja passen 2 minuts a 7:45 i hem travessat l'equador del programa d'aquest vespre. En fi, tenim les platges, les terrasses, els festivals, les cremades del sol i els obituaris. Sí, amics, arriba la nostra secció d'obituaris de l'estiu, aquella secció en què repassem els personatges que estimem a Cantiqui i que ens han deixat durant aquests mesos i que, com sempre, intentarem tractar amb la màxima dignitat, però sense posar-nos dramàtics, eh? Perquè ja sabem com funciona això. Un músic es mor, tothom diu que era un geni, que era irrepetible, que la seva música ens acompanyarà sempre, i després passen 3 dies i algú torna a posar Despacito. Per tant, posem una mica de perspectiva. I aquest estiu, entre els noms que ens han deixat, hi ha un artista que, per una d'aquelles casualitats còsmiques que semblen escrites per un guionista una mica massa evident, ens permet lligar una mort amb un eclipsi. La Bonnie Tyler. La cantant galesa va morir el passat 8 de juliol als 75 anys. Estava en un hospital de Portugal on estava sent tractada d'una malaltia. I si diem Bonnie Tyler, probablement hi ha dues possibilitats. O bé, algú pensa en It's a Heartache, o pensa en la cançó que directament ha acabat convertint-se en el seu cognom artístic, Total Eclipsed of the Heart. I aquí és on entra l'estiu d'aquest any, perquè tots ho sabem, fa unes setmanes van viure un eclipsi solar i durant uns quants dies es va produir un fenomen extraordinari, i no parlo de l'eclipsi, parlo de que van aparèixer astrònoms de sota les pedres, experts, persones que fins aquell moment no havien mostrat mai el més mínim interès per l'astronomia, es van convertir de sobte en autèntics especialistes en mecànica celeste. Bueno, el veuràs. A quina hora comença? No, tu has d'anar cap a l'Ebre. Les ulleres han d'estar homologades. Compte amb mirar directament al sol. La totalitat depèn de la zona. I tu pensaves, però aquesta gent... Però bé, jo vaig fer cas als experts. Els experts, els de veritat. I vaig anar a veure l'eclipsi a les Terres de l'Ebre. I he de reconèixer que a mi em va impressionar molt més del que m'esperava. Per mi un eclipsi de sol era allò que es veia al còmic de El Temple del Sol, d'en Tintín. Racionalment saps què està passant. Saps que la Lluna passa per davant del Sol, saps que és un fenomen perfectament explicable, que no s'acaba el món i que demà tornaràs a tenir problemes amb Hisenda i amb la feina i amb el grup de WhatsApp dels pares. Però quan ho veus, quan comença a enfosquir-se tot, quan la llum canvia... quan notes que la temperatura baixa, sobretot quan veus aquell cercle negre tapant el sol. Doncs sí, és bastant impressionant. I durant uns minuts entens perfectament que durant segles la gent pensés que allò era un missatge dels déus i que en Murri d'en Tintín pogués sortir-se'n d'una mort a mans dels inques. I evidentment, amb la Bonnie Tyler morta aquest estiu, no podia haver-hi una banda sonora més evident. Total Eclipse of the Heart. Una cançó publicada el 1983 escrita per Jim Steinman. Jim Steinman, aquell senyor que tenia una concepció de la música pop segons la qual, si una emoció es podia expressar amb una mica d'intensitat, doncs encara era millor expressar-la amb el doble d'intensitat. Ja hem parlat d'en Jim Steinman i sobretot de la seva feina amb el cantant, com han dit, amb el cantant Meat Loaf. Això és tot a l'Eclipse of the Heart. És una balada. Però una balada que sembla que estigui intentant provocar una catàstrofe natural. I la veu de Bonnie Tyler, clar, que ja veu trencada, ronca gairebé com si portés tota la cançó 3 nits sense dormir. I això és important perquè la cançó no és realment sobre un eclipsi solar. És naturalment una metàfora. L'eclipsi és el que li passa al cor quan una relació s'ha acabat o està a punt d'acabar-se. Però en Jim Steinman, el compositor, va decidir que no tenia prou amb dir «Estic trist perquè el t'he perdut». No. Ell va pensar... Bueno, va pensar què passaria si convertíssim una ruptura sentimental en una mena d'apocalipsi natural. I d'aquí surt aquesta cançó. Que, per cert, una cançó que dura... gairebé 7 minuts en la versió completa, 7 minuts. Avui això no t'ho deixa fer ni Spotify. Però bueno, els 3 minuts
ja t'està preguntant a Spotify si vols escoltar alguna cosa diferent. Però el 1983 podies agafar una balada de 7 minuts, posar-hi un videoclip absolutament delirant i convertir-la en un número 1 mundial. I la Bonnie Tyler ho va fer. La cançó va arribar al número 1 a diversos països i es va convertir en la seva gran cançó, fins al punt que 40 anys després, bé, 40 anys després, qualsevol eclipsi solar fa que algú digui, va, posa Bonnie Tyler. I aquest és un llegat prou important, perquè probablement no hi ha gaires artistes que hagin aconseguit que una cançó estigui, una cançó de les seves estigui associada per sempre a un fenomen astronòmic que passa molt, amb una freqüència molt baixa, però que passa. I, de fet, la broma és tan perfecta que la cançó va tornar a tenir una nova vida amb els eclipsis solars els darrers anys. Per tant, avui al Bertí Quint no volem fer un obituari trist de la Bonnie Tyler, volem fer una cosa molt més senzilla, recordar, doncs, una cantant amb una veu absolutament inconfusible, una cantant que va tenir una carrera molt més llarga que aquesta cançó, però que va deixar-nos una peça que sembla haver estat escrita expressament perquè cada vegada que la lluna decideix tapar el sol, algú tregui el mòbil, busqui Bonnie Tyler i digui, aquesta és la que toca. I sí, aquesta és la que toca. Bonnie Tyler.

I continuem amb els obituaris a l'estiu del Bartik i després de Bonnie Tyler, que ens va deixar el mes de juliol. L'agost ha vingut especialment carregadet, perquè el 25 d'agost van morir dues figures molt importants per la cultura popular, en Tim Curry i la Dolly Parton. Dues persones que aparentment no tenen absolutament res a veure. En Tim Curry, un actor britànic que va interpretar vampirs, criminals, pallassos, assassins i transsexuals extraterrestres, i una cantant de country nord-americana que va escriure Jolene, 905 o I Will Always Love You. Bé, comencem pel Tim Curry. El Tim Curry tenia aquella virtut que tenen els grans actors. Podia entrar en una pantalla i encara que no sabessis exactament què estava passant, automàticament ja pensaves que aquella persona no era de fiar. I, evidentment, el paper que li va canviar la vida va ser el del doctor Frankenfurter a The Rocky Horror Picture Show. Una pel·lícula que, si no l'heu vista, no us puc explicar gaire, perquè és millor veure-la directament i preguntar-vos després què coi acabeu de veure. En Curry hi apareix amb cotilles, talons, maquillatge, amb un accent estrany i una actitud que avui encara resulta difícil de classificar. I això era el 1975, que té molt mèrit. Però després va fer una cosa encara més sorprenent, convertir-se en Pennywise, el pallasso de It. I aquí hi ha una cosa que em sembla fascinant. El mateix home que havia interpretat Frankenfurter, probablement un dels personatges més camp de la història del cinema, va aconseguir que una generació sencera de nens tingués por de veure un pallasso. I naturalment també no oblidem el conserge de l'hotel A Sol en Casa 2 o el cardenal Richelieu a la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. I també va fer molt de doblatge de dibuixos animats. I després de l'ictus que va patir 2012, que li va deixar importants seqüeles de mobilitat, ell va continuar treballant sobretot amb la veu. Bé, en Tim Curry va traspassar a Los Angeles el 25 d'agost, als 80 anys, per una malaltia arterial coronària, però sincerament jo prefereixo recordar-lo com a Frankenfurter. Perquè hi ha personatges que no són simplement un paper, són una disfressa que algú es posa que després ja no es pot treure. I ara passem d'un britànic amb cotilla amb una senyora de Tennessee que tenia una personalitat suficientment gran per omplir qualsevol escenari, la Dolly Parton. La Dolly Parton va morir també, o sigui, el 25 d'agost, 80 anys, després d'una curta malaltia. I aquí sí que podíem estar molt temps parlant de la Dolly Parton, perquè Dolly Parton no era simplement una cantant de country, que ho era. Però no era només això. Ella era una institució particularment als Estats Units, precisament doncs va sortir a un dels programes que van fer de gent que es va quedar a les portes a guanyar l'Oscar la millor cançó fa tot just unes poques setmanes aquí al Bartiki de Ràdio Mollet. Bé, la Dolly Parton composava, cantava, actuava, produïa, escrivia, feia negoci i a més va construir una imatge pública tan potent que és difícil imaginar-la sense aquell cabell impossible, aquella roba impossible, aquella capacitat extraordinària de riure's en ella mateixa, però sobretot Dolly Parton era una compositora extraordinària. I aquí arribem a la cançó que nosaltres posarem avui. Perquè si us dic Dolly Parton, probablement a partir d'aquí algú esperarà doncs això, Jolene, o 9 to 5, o I Will Always Love You. Però no. Nosaltres posarem una cançó que potser aquí ens resulta encara més familiar, però per una altra raó. Islands in the Stream és una cançó que la Dolly Parton va cantar, va gravar el 1983 fent un duo amb en Kenny Rogers. I aquí la història és molt bona. La cançó, en aquest cas, no és de la Dolly Parton. És una cançó que van escriure els Bee Gees. I originalment estava pensada com una cançó de rhythm and blues, però va acabar convertint-se en un duet de country pop. Jo sí, per Kenny Rogers i Dolly Parton. I el resultat va ser espectacular. Va arribar, bueno, evidentment, al número 1 dels Estats Units i es va convertir en un dels grans duets pop dels anys 80. Però nosaltres, els països catalans, tenim una altra manera d'entendre aquesta cançó, perquè el 1994, Antonio Peña va agafar Islands in the Stream i la va convertir en Illes dins un riu. La va incloure al disc Una aclucada d'ull. Feia duo amb la cantant argentina Adriana Ceballos i la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la seva carrera. I això és una d'aquelles coses que m'encanten de la música, perquè probablement hi ha molta gent dels països catalans que, si li poses Islands in the Stream, et dirà: ah sí, aquesta de Tomo Peña,
I bé, no és a Tomeu Peña, és als Vigís. Tampoc és exactament de Dolly Parton, però Dolly Parton és qui la va convertir en aquella cançó que recordem. I Tomeu Peña és qui la va convertir en una altra cosa completament diferent per tota una generació de mallorquins i de catalanoparlants. De fet, és una adaptació especialment interessant perquè no és simplement traduir la lletra, és fer-la teva. I mira, tornem una mica al que dèiem, abans parlant dels grups de tribut. Això sí que m'agrada, agafar una cançó, transformar-la i fer que sobrevisqui en un altre lloc i en una altra llengua. Perquè al final la música popular funciona així. Una cançó passa dels Bee Gees a Kenny Rogers i Dolly Parton, després arriba a Tomeu Peña i anys després nosaltres encara la continuem escoltant. I ara, després d'aquest petit recorregut que ens ha portat de Frankenfurter a Pennywise, de Tennessee a Mallorca i dels Bee Gees a Tomeu Peña, ens acomiadem de la Dolly Parton com toca, no amb una marxa fúnebre, no cal. Posem una cançó que parla d'estar junts, de ser dues persones que necessiten, que es necessiten entre elles i que són com illes enmig d'un riu i que en la nostra versió particular es va convertir, doncs això, en illes i sense un riu, però no avui. Avui escoltarem l'original perquè volem escoltar en Kenny Rogers i sobretot a la Dolly Parton, Islands in the Stream.

I ara, ara dins d'aquesta secció d'obituaris d'estiu, un amor que a mi em va portar directament a un lloc molt concret, el Milà dels anys 80, perquè aquest estiu ens ha deixat també en Franco Baresi, una de les grans llegendes del Milan, que va morir el 31 de juliol als 65 anys. I és curiós, perquè quan vaig veure la notícia, a més de pensar en el futbolista, que també vaig pensar en una paraula, Paninaro. Mireu, sempre m'han interessat els moviments de subcultures juvenils, el que fa no tant es coneixia per aquí com el cutre nom de tribus urbanes. I bé, la mort de Baresi em va portar directament al Milà dels 80, el Milan, San Siro, Armani, les Timberland, les Ray-Ban, i aquella tribu urbana que es va convertir en un dels símbols de la ciutat, els Paninari. Els Paninari eren això, era una tribu urbana, eren un conjunt de joves que va aparèixer a Milà a principis dels 80, joves sobretot de famílies acomodades, obsessionats amb la roba de marca, amb la cultura americana i sobretot amb els símbols d'estatus. Doncs això, les marques Timberland, les Armani, Ray-Ban, caçadores, cabells engominats, i es reunien als voltants dels primers restaurants de menjar ràpid de la ciutat italiana, especialment el Burgi de la Piazza San Babila. Això de Burgi era com si diguessin el Pockins de Barcelona. Els grans de la casa ho recordaran. Bé, eren en certa manera l'antídesi de la joventut polititzada dels 60 i dels 70. Aquí no venien a canviar el món. Venien a vestir bé, menjar hamburgueses i escoltar música. I vist amb la distància del temps, em sembla interessant veure aquells nois vestits amb aquelles marques llampants, amb zero interès per les lluites de la generació dels seus pares, tots entregats a l'hedonisme. I bé, els Pet Shop Boys. Els Pet Shop Boys van arribar a Milà el 1986 per promocionar el Western Girls. Es van trobar amb aquells personatges pel carrer i van quedar fascinats pel seu aspecte. De fet, en el duo, en Neil Tennant i en Chris Lowe, han explicat diverses vegades que aquell estil es va cridar molt l'atenció. I van pensar, això mereix una cançó. I així va néixer la cançó Paninaro, que és evidentment això de Paninaro, que en plural és paninari, ve de panini, d'entrepà, en italià. Aquesta cançó, aquesta Paninaro, és una cançó curiosíssima perquè pràcticament no explica res. És gairebé una llista de conceptes de passió, d'amor, de sexe, diners, violència, religió, injustícia i mort, i pel mig noms com Armani. És més aviat una fotografia, una caricatura d'aquella tribu urbana, i fins i tot el videoclip el van anar a rodar a Milà amb nois paninari reals. Per això, quan aquest estiu vaig veure que havia mort en Franco Baresi, em va venir al cap doncs aquella època del Milan, de la ciutat, de la moda italiana dels 80. I vaig pensar, en lloc de posar-nos solemnes amb un dels millors defenses de la història del futbol, podíem fer una cosa molt més vertiqui, recordar el Milà dels Paninari. Així que, bé, Armani, Timberland, Ray-Ban, Burgi, San Siro, Baresi i els Pet Shop Boys, Paninaro.

I ens encetem la recta final d'aquest repàs a la Ciutat 2026 amb un event que curiosament no va cridar l'atenció mediàtica tant com crec que hauria d'haver-ho fet. Aquest passat 12 d'agost, en Richie Blackmore va pujar excepcionalment a l'escenari amb Deep Purple. Era a Jones Beach, a Nova York, per tocar Smoke on the Water. En feia 33 anys que en Richie Blackmore no tocava amb Deep Purple, havia deixat la banda el 1993. I jo, quan ho vaig veure, vaig pensar: ai, ai, ves que això no acabi com amb Ozzy Osbourne l'any passat. Però no, tranquils, en Richie Blackmore és viu, té 81 anys i de moment encara dona guerra i que duri per molts anys. I el moment, bé, el moment va tenir una cosa especialment entranyable, perquè no era una reunió de Deep Purple pròpiament dita. No hi ha cap anunci de que Blackmore torni al grup. Va ser simplement una aparició puntual, una cançó, un bis. El mateix Richie Blackmore ha explicat que ho va fer sobretot per tornar a veure vells amics i que va ser un moment molt emotiu i venint d'un senyor amb molta mala baba com en Richie Blackmore, bé, això és dir molt. I és que veure-la allà amb en Liam Gillan, en Roger Glover i Liam Pace, després de més de 3 dècades, doncs té alguna cosa de final de pel·lícula. Els 4 van formar part d'aquella formació clàssica de Deep Purple que ens va donar, doncs, discos com In Rock, Machine Head i, evidentment, himnes com Smoke on the Water. A més, és especialment significatiu perquè Richie Blackmore i Deep Purple no havien acabat precisament prenent-se una cervesa junts i dient-se: ja ens trucarem. La seva sortida va ser conflictiva i durant anys semblava absolutament impossible que tornessin a compartir escenari. I mira, de vegades aquestes coses passen. No sabem si això significa que Richie Blackmore tornarà a Deep Purple. Probablement no. I sincerament, tampoc sé si fa falta. Deep Purple té la seva vida. Blackmore té el seu projecte des de fa moltíssims anys, Blackmore's Night. I tots tenen una edat en què potser és millor gaudir d'aquestes trobades sense haver de muntar una gira mundial de 2 anys. Però veure-la ja amb la guitarra tocant Smoke on the Water amb els seus antics companys després de 33 anys, això sí que és un bon moment per guardar. I sobretot perquè, per una vegada, l'obituari d'estiu, aquest obituari d'estiu, no tenia un mort. Només una miqueta de nostàlgia. I de moment, en Richie Blackmore, el que us dic, continua entre nosaltres i que duri per molts anys. Va sentir amb el Deep Purple, Space Trucking.

I com ja és tradició, els estius del Martí, qui tancarem la temporada d'estiu tal, i com en Martin Prince, del Simpson, feia amb un altre clàssic, que hem posat diverses vegades, i per què no, un altre cop, amb aquell The Summer Wind, de Frank Sinatra, en aquesta ocasió acompanyat per l'insigne Julio Iglesias, i aquest duo tan estrany, però que funcionava bé, ens tancarà la temporada d'estiu, The Summer Wind.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, abraçades amigues i abraçats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que, una setmana més, suposem que de manera lliure i voluntària, us afegiu a un nou viatge sonor pels insondables oceans de les músiques d'inspiració tradicional. Salutacions cordials, abraçades de Belén Losada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem tot seguit durant la nostra singladura número 935. Iniciarem l'edició en el País del Sol Naixent amb el nou i fenomenal àlbum de la més internacional de les seves bandes del gènere Minyo. Tot seguit posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb un magnífic treball col·laboratiu entre artistes consagrats dels dos països. A la secció Tot Terreny, quatre presentacions més ben xules i variades. Des de Txèquia, el nou disc d'un músic singular d'arrels iranianes que ens endinsa ara en l'espai del folk italià. Des de Noruega, quatre virtuosos que ens transporten als sons hindús. Des de Xile, l'obra d'un jove que restaura folclores autòctons. I des d'Azerbaijan, la música atàvica d'un virtuós del tar. Per concloure el programa en clau femenina, anirem a Dinamarca per solaçar-nos amb les composicions d'una elegant i talentosa artista d'arrels turques. Arrenquem ja, doncs, amb From Japan With Love, el nou i de nou sensacional àlbum dels fabulosos Minyo Crusaders, la nombrosa formació japonesa que s'ha tornat a situar amb aquest treball al capdamunt de la llista dels millors, en aquest cas del mes de setembre, segons els membres de Transglobal World Music Chart, amb una nova dosi de fantàstic Minyo, gènere tradicional per excel·lència, un cop més fusionat amb cúmbia i altres sons llatins.

From Japan With Love, així s'anomena el nou i super treball discogràfic de Minjo Crusaders, formació de Tòquio que ens han interpretat fa uns moments tres peces sense pausa, Okai Bonuta, Kokiriko Bushi i Hanagasa Ondo. El Minjo és l'estil tradicional més estès en terres nipones, tot i que la realitat és que per als japonesos és alhora proper i distant. Aquesta aparent contradicció no ho és tant, en realitat. Tot i que no són moltes les bandes superpopulars del gènere, el cert és que el Minjo impregna per tot arreu les músiques contemporànies del Japó de manera subtil i ineludible. Això quadra totalment amb la idea que tots tenim del país asiàtic. Són al mateix temps molt tradicionals i absolutament avantguardistes. Avui en dia, segons el nostre humil criteri, Minjo Crusaders són els màxims representants d'aquesta idea gràcies al fenomenal estil de fusió que creen i interpreten folk, nipó i cúmbia i altres sons propis de contrades llatines agafats de la mà en unes composicions realment refrescants i aptes per al ball. From Japan We Love, vet aquí el nou disc dels Tokiotas Minjo Crusaders, que celebren amb ell els 15 anys d'aventures musicals, una obra de la qual ens acomiadarem tot gaudint amb altres tres perles que sonaran consecutivament: Kiyama Ondo, Waido Bushi i Iyo Manzai.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 935, segona de la nostra 24a temporada en antena. Posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb Naked, una fenomenal obra col·laborativa entre destacats i reconeguts artistes d'ambdós països europeus. Per un costat tenim el gran quartet serbi d'etnojazz balcànic Naked i per l'altre la Katos Mònica Folk Trio, formació hongaresa de sons folklòrics comandada per una de les més destacades artistes del panorama de la tradició musical black romaní. El resultat d'aquesta unió d'enginys i talents és aquest Naked que tenim entre les mans, un àlbum que combina veus autèntiques i ritmes precisos amb la de la tradició romaní hongaresa i capes de trip-hop jazz balcànic, creant un so únic i distintiu que ens ha captivat des del primer instant. Cal dir que tant Naked com Mònica Lakatos, ja han sonat per separat en diverses ocasions en el nostre programa. I per això hem de celebrar que músics tan destacats del planeta dels sons tradicionals i dels que se n'inspiren hagin decidit editar per fi aquest treball conjunt que va començar a gestar-se fa ni més ni menys que 15 anys. Us deixem amb dues peces fantàstiques de Naked i la Katos Mònica Folk Trio i després us seguim explicant.

Xàbitos i Botoló. Aquests són els títols de les dues formidables composicions que acabem d'escoltar, sorgides de Naked, un àlbum col·laboratiu entre la formació sèrbia de sons balcànics d'aires jazzístics Naked i la Katos Monica Folk Trio, grup de sons tradicionals romanins d'Hongria. Com dèiem abans, la idea de fer quelcom conjunt va néixer ja fa 3 lustres, quan les dues formacions van coincidir en el festival Babel Sound a Hongria, l'any 2011. La idea va quedar aparcada, però no enterrada. L'any 2021, per fi, tant el quartet serbi com el trio hongarès van trobar les seves intenses agendes artístiques al moment i la sinergia necessaris per donar vida a aquest singular treball discogràfic que s'ha cuinat, com veieu, a foc lent. Però ha valgut la pena aquesta paciència de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio per obtenir un resultat òptim que marida a la perfecció sons tradicionals i contemporanis de dues contrades europees que, històricament, tenen profundes i antigues connexions culturals. Naked, el títol de l'obra, té un doble significat. Per un cantó és evident la seva similitud amb Naked, el nom del quartet serbi, i per l'altre, Naked significa en hongarès per a tu. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces estupendes de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio, Zabel Lia i Kalevala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció més flexible, en la qual avui tenim quatre estupendes propostes discogràfiques d'allò més variades i amb qualitat indiscutible. Ens situarem amb la primera a Txèquia, el país que acull el singular i genial músic d'origen iranià Shahab Tolui, un artista al que ja havíem tastat anteriorment en la seva vessant flamenca. Però ves per on, que ara el vol de Shahab li ha donat per carbussar-se en el territori de les músiques d'arrel italianes. El disc que tenim entre mans s'anomena Ci vediamo Goldoni, quart disc en estudi del músic txec iranià, qui ens demostra que el seu talent en la creació i interpretació de músiques mediterrànies no té límits. Amb els dos àlbums flamencs de Tolui, que ja han sonat de més enllà, ja es feia palès aquest talent. I ara que ens porta de viatge cap a terres italianes, encara més. La factura de Ci vediamo Goldoni s'ha gestat al voltant d'una efemèride i un homenatge de l'obra de teatre de 1762, Le Barouf, Chiozote, text del dramaturg venecià Carlo Goldoni, prolífic autor de la Venècia del segle XVIII. A Shahab Tolui li van encarregar la música per aquesta producció del teatre Vino Radi de Praga i, com que la cosa va quedar tan i tan bé, ara pren forma d'àlbum. L'escoltarem quatre delícies sense pausa. Bam, bam, bafa la campana, la baldòria, serenata de la espiaggia i tarantela di mare.

Tornem al continent asiàtic, tot i que l'edició discogràfica que tenim entre mans en aquests instants ha estat gestada i elaborada a Noruega. Prayers, eventual, un conjunt eventual, almenys fins ara, que s'estrena amb disc homònim. Aquest és el projecte que neix com a fruit d'una llarga col·laboració entre la talentosa intèrpret de sitar Rohini Sahaipal i el seu mentor, el llegendari virtuós del Bansuri, compositor i guru pàndit Hari Prasad Chaurasia. Per crear el treball van ser convidats els compositors i músics Bendik Hofset amb el saxo i Javid Afsari Rad amb el santur, que juntament amb Chaurasia han creat una música contemporània que abraça les tradicions de la música clàssica índia, el jazz i la música persa. Prayers va ser un encàrrec de Global Oslo Music, entitat que organitza concerts i agrega una xarxa de músics del país nòrdic que s'interrelacionen a molts nivells per enriquir i diversificar el panorama musical en la capital noruega. El projecte Prayers és una proposta elegant i molt complexa, creada i interpretada per músics de gran nivell i ara enregistrada i disponible en format digital. L'àlbum també inclou música del compositor i intèrpret Mats Eilertsen, qui remena amb mestria el contrabaix, i també les tables de Jai Shankar. Us deixem uns minuts amb dues peces fenomenals del debut homònim del grup Prayers, Oasis i Prayers 1.

Marxem ara cap a Sud-amèrica, més concretament a Xile. Allà ens trobem amb un jove compositor, cantant i multiinstrumentista que amb només 23 anys ens ha sorprès molt gratament amb una obra de música d'arrel autòctona. El Niño és el títol del primer llarga durada de l'artista emergent Pedro Mardones, una obra instrumental que ens convida a gaudir d'un viatge sonor al llarg dels 5.000 quilòmetres que abasta la serralada dels Andes. El Niño ha estat elaborat completament amb instruments tradicionals andins i sud-americans, com ara el guitarró xilè, un cordòfon de 25 cordes emprat tradicionalment en la poesia xilena improvisada, el charango, la quena, el quenacho, el mofeño, les chaicas, el pal de pluja, el bombo i la guitarra acústica. Pedro Mardones, malgrat la seva joventut, ja demostra un gran domini sobre l'ús de tots aquests instruments esmentats i no gens menys sobre la capacitat de posar al dia els sons folclòrics de la seva terra, amb 7 composicions pròpies en el disc i només una de tradicional, arranjada per ell mateix. Ens solaçarem una estona tot escoltant 3 peces ben boniques del Niño, l'òpera prima del jove xilè Pedro Mardones, un músic del qual segur que ens sentirem molt a parlar en el futur com a guardià del folclore sud-americà, especialment de l'andí, La Cruz, Colibrí Rojo i Gala.

Amb la quarta i última proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui, ens traslladarem geogràficament a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan, i temporalment a finals del segle XIX, un temps en què els primers terratinents del quitrà i el petroli de la regió organitzaven esdeveniments culturals en els seus palaus. Una nissaga de músics, els Mansurov, hi eren molt presents en aquelles vetllades musicals de l'alta societat, i ara un dels descendents d'aquell estirp, Elkar Mansurov, acaba d'editar un disc instrumental que recula aquelles tradicions sonores interpretades únicament amb el tar azerbaidjanès. L'era soviètica va enterrar durant dècades les tradicions culturals i socials autòctones, com va passar també la resta de les repúbliques de la URSS. Però, com en la majoria d'indrets, algú es va encarregar de mantenir-les vives, tot i que en l'ostracisme. Bahram Mansurov, el pare del Khan i net dels fundadors de la nissaga musical, va ser el responsable de conservar el folclore azerbaidjanès basat en l'ús del tar, un estil musical que s'hi compta entre els molts que conformen el makam, un elenc de músiques tradicionals que s'estén al llarg de la ruta de la seda euroasiàtica. Bayati Isfahan Dastak és el títol de l'obra d'Elkan Mansurov, un àlbum amb 38 peces curtes, instrumentals, amb les quals el virtuós del tar fa reviure antigues tradicions sonores. N'hem escollit quatre d'estupendes per compartir amb vosaltres: Daramat, Shari Bayati Isfahan, Maye Bayati Shiraz i Koyasta.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Se'ns esgota el temps d'avui, així que anem ja amb l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 935. Marxem cap a Dinamarca, on viu i treballa des de fa temps l'artista d'origen turc Hilal Kaya, autora de l'àlbum Sumbul, editat a finals del passat mes d'agost. Amb arrels en la música folk turca i un profund amor pel rock, el jazz i els paisatges sonors psicodèlics, Hilal Kaya crea una expressió musical personal on melodies microtonals es troben amb arranjaments moderns i improvisació, donant vida a un repertori variat que bascula constantment entre la tradició i l'avantguarda. Les arrels de Hilal Kaya remunten a Sivas, en el centre de Turquia, una regió coneguda per ser el bressol d'alguns dels poetes i trobadors folklòrics més importants del país. Les tradicions musicals locals de la zona, profundament modelades per l'emoció, la narració i el patrimoni oral, han jugat un paper important en la fundació de la música folk turca i continuen influint en el nucli del so, no només el de Hilal Kaya, sinó també en el d'altres molts artistes d'arrels anatòliques. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes de les peces fenomenals que inclou Sumbul, el nou treball discogràfic de la talentosa i elegant cantant i compositora turc-danesa Hilal Kaya. Birlok Masebda, Basindaki Yazma Absar Eleri, Trakien Sunrise, Fasli Trakien, Sumbul i, si queda temps, alguna més. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de mesenja@yahoo.es o en el nostre blog musicademesenja.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon. Arrenquem amb la revolució de Nina Simone. Benvinguts al Jazz Batussi.

començat amb Nina Simone, una dona que amb la seva actitud, el seu piano, la seva veu, cantava a les 40 al sistema. Amb temes com aquest demanava una reacció del poble, una revolució per trencar amb dinàmiques racistes, corruptes i d'abús de poder que es vivia als Estats Units als anys 60. Bé, res és que hagi canviat massa, la veritat. El tema que hem sentit es deia així, Revolution, i pertanyia a l'àlbum To Love Somebody. Doncs ara, de Nord-Amèrica, viatgem fins a Granada per escoltar com Amparo Sánchez s'aliava amb la Broken Brothers Brass Band, la Brass Band agermanada, per dir-ho així, amb el cantant basc Fermín Muguruza. Junts van gravar una versió en clau New Orleans del Police on My Back dels Clash. Això es diu La Setmana.

Així sonava la versió de Police on My Back, el tema dels Clash, en mans d'en Paranoia i Fermín Muguruza. I d'una brass band passem a una big band, ni més ni menys que la de Count Basie, que amb la veu de Jackie Wilson al capdavant interpretaven el Chain Gang, el tema que va compondre Sam Cooke i el seu germà Charlie Cooke, i que parlava dels presos que treballaven a la cadena, a la Chain Gang, presos que feien les pitjors feines en règim quasi d'esclavatge, els treballs forçats. Això és Chain Gang.

Així sonava l'orquestra de Count Basie amb la veu de Jackie Wilson amb aquest Chain Gang. I no abandonem el sou de les big bands. Ara sentirem l'original jazz orquestra del taller de músics acompanyant la veu de Big Mama Monse. Junts van gravar una versió fantàstica del Send Me to the Electric Chair, el tema composat per George Brooks i que va fer popular la gran Bessie Smith. Jutge, jutge, envia'm a la cadira elèctrica.

Sentíem primer la veu de Big Mama Montse i després hem anat amb el saxofonista Archie Shepp, que amb aquest Attica Blues denunciava l'actuació policial per reprimir un motí a la presó d'Àtica, a l'estat de Nova York, i que va costar la vida a 39 persones. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es batu, i avui estem escoltant temes contra la llei i l'ordre, repressió policial, condemnes, abús de poder, corrupció, etc. Ara anem fins a 1968, any en el que el saxofonista i band líder Pee Wee Ellis va compondre per James Brown el tema Say It Loud, I'm Black and I Am Proud. Va ser composada i gravada en un moment especialment dur en què la tensió racial als Estats Units era insuportable i la repressió policial era especialment sagnant. Convertir una proclama com aquesta, digue-ho fort, soc negre i n'estic orgullós, i col·locar-la al número 10 del Billboard del pop americà, va posicionar a James Brown com una figura política i cultural important i poderosa.

Així sonava aquest cant col·lectiu dirigit pel padrí del soul, James Brown. I ara anem amb una altra veu del soul, la de Charles Bradley, un home que no us diré que va ser un Sixto Rodríguez, un Sugarman, però sí que va ser un cantant que va passar anys i panys desaparegut, quasi retirat, i no va ser fins al 2000, a principis del 2000, que va tornar als escenaris i ho va fer amb èxit. Ho va fer de la mà del segell Dubtone. Va morir al 2017 i va deixar un buit important en l'escena del soul contemporani. Avui el fem passar amb aquest Canvia pel món, Change for the World.

Era la veu del gran Charles Bradley. Deixeu les armes i agafeu aquest amor, deia. Hem de canviar el nostre amor, hem de canviar pel món. Change for the world. Moltes coses haurien de canviar. Sí, senyor. Seguim amb més temes contra la llei i l'ordre establert. A veure si canviem quelcom. Ara anem amb dues xifres. Els números 54-46, que eren els números d'identificació de la presó assignats al músic Toots Hibbert durant la seva condemna de 18 mesos en una presó jamaicana després de ser arrestat per possessió de marihuana. Això passava l'any 1966. D'aquests nombres, Toots en va fer un tema que es convertiria en un clàssic de Toots and the Maytals. I avui el sentirem de la mà d'Ernest Ranglin. 54-46.

de ració, primer hem anat amb la guitarra d'Ernest Ranglin i després de Jamaica hem anat a Lubbock, Texas, per escoltar els Crickets, la banda que acompanyava originalment a Buddy Holly. Els hem sentit en I Fought the Law, Jo vaig combatre la llei, un tema superversionat, des de Bobby Fuller Four, els Clash o Green Day. I ara ens n'anem a un món ple de cordes, de guitarres acústiques i virtuosisme. Escoltarem la versió que Tommy Emmanuel fa del clàssic de Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast iCat.cat i a la superplataforma 3Cat. I ja que hem posat un peu al món del country, deixeu que seguim parlant de presons, presos fora de la llei, de cel·les, aquesta en concret, la cel·la número 33, i ens la fa escoltar David Alan Coe.

Deien de David Allan Coe que no era el més conegut dels country outlaws, però sí era el més fora de la llei. Per alguna cosa serà. Manyacs, les bales xiulen a prop de les nostres orelles. Se'ns acaba el temps, hem de marxar abans no ens engarjolin o ens cusin a patades. Marxem amb Terence Martin i Kamasi Washington. Això es diu Peu de Porc.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut temes contra la llei i l'ordre. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que en Jazz Batussi entri a casa vostra. Freedom Sound!

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i

0: escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: bed.
1: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.